0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral des migjorn.
1: Una cosa també que mon pare anava a caçar tors, anava batuda, m'així agradava així que m'aden tot una que arribava per posar els tors damunt la taula i comptar-los. I com que llavors hi havia s'estanxa per i casa, i te dan, si m'adus, hi havia dos o tres puestos que compraven tors, dan, si m'adus els tors, te n'unaré un caramello. I per un caramello, dues estors, no és qui t'ho havia dit, devien ser cèntims. T'ha de tenir 70 cèntims, 35, 50, i tal vegada un, de, si ho dues estors jo, donaré un poc més, però, que podria ser, no, no tenc idea de que m'ha donat, de que m'ho pagaven.
2: Jo som Joana Gomila Triai, vaig néixer l'any 35, i avui de juny, bueno, avui de juny, ho dic bé tropa, dia 8 de juny de l'any 35. Vaig néixer millor, bo sí, perquè després no anàvem més, vaig néixer millor, i sempre he estat millor. Van dir a mon pare i a mon mare, jo m'ho contaven a jo, no ho he contat gaire, però que no caminaria, perquè tenc un de sol damunt s'escana aquí baix. Vaig néixer sols, tenc un forat, diguéssim, i damunt un bony. I allà llavors de petita i van dir a mon pare i a mon mare que aquesta lota no caminarà. I no va saber, perquè als 9 mesos vaig caminar. Llavors et dutxo cada dia no, perquè no hi havia dutxes quan jo vaig néixer. I rentava els peus, i sopàvem, i... però no massa. Jugàvem a les cartes a vegades, i a vegades, jo què sé, cosa d'entreteniment així de casa, perquè després no n'hi havia gaire de cosa entretenida. Llavors també teníem por llum, perquè el llum solien tenir una bombilla per cada posento, o cada posento, no, cada... La casa, diguéssim, era baix aquí. I teníem llum dins l'entrada, dins la cuina, perquè després no podíem posar massa bombilles, tampoc.
3: Som Cristòfol Mollugat. Vaig néixer aquí al migjorn, he viscut sempre al migjorn, i tinc 82 anys, vaig néixer el 1942. Bon record, mon pare i mon mare i 7 germans que vaig tenir, o sigui, o 6 i jo 7. En aquell temps les famílies eren això, més o menys 5, 6, 7 fills, inclús més. Per tant, que nostra era una casa bastant moguda, quan ens posàvem a jugar allò era una petita república, no? Mon pare tenia, el que jo record ja quan... Els primers records que entenc ja era de una persona amb responsabilitats de política, era es balla del millor, balla pedanis de... O sigui, depenent de l'Ajuntament de Mercadal, després en aquell temps, fins al 1989 no vam tenir independència municipal, per tant, mon pare anava a les sessions de l'Ajuntament de Mercadal. El record així... A pesar d'això, tenia les aficions que em va inculcar jo i que encara conserv, com es pescar, com es caçar. La gent d'aquell temps majoritàriament tenia aquestes aficions relacionades amb la terra, cuidar un hort, caçar, pescar, cercar esclatesancs, espàrecs, tot això era la activitat lúdica, podríem dir, de la generació aquella que jo recordo, de mon pare i de l'avi. L'avi també era un gran caçador. Els avis, els dos, eren caçadors i pescadors també. S'escut de migjorn d'una palmera, però no sé per què. S'escut del club de futbol també d'una palmera. perquè jo em va donar la gana, perquè el vaig crear jo. O sigui, som aficionats a la pintura i durant aquesta època de secretari, clar, havíem de fer un escut també, a més de donar el dollar, tenia que tenir un escut, i se me va ocórrer fer-lo en redó, com una pilota, i vaig posar la palmera també. No sé per què d'una palmera, no ho sé. Vull dir, no sé per què s'escut de mitjorn, tant del futbol com s'escut de l'Ajuntament, d'una palmera, però per quina, no ho sé. Jo he vist documents antics que s'escut del mitjorn d'una palmera. De l'època de Hernán de Sanz, recordo haver vist un mapa de Menorca que hi havia voltant tots els escuts dels pobles i el mitjorn d'una palmera. Entenc coses que record, tal vegada una relacionada amb aquest món de sa caça i que la vaig escriure. T'he dit que m'agradava escriure i tenc un llibre publicat i són tot historiotes d'aquestes, el que m'estàs demanant, el que jo sentia, el que m'ho... en el que ens entretenien a nosaltres, els avis i els pares i els vecins, quan sèvem a la fresca, eren amb aquestes historietes, moltes vegades de coses succeïdes, de millor personatges d'aquests especials, personatges que ara no hi són, que se té, dic jo, que ens ha clonat a tots. Tots som més o menys igual. Després hi havia personatges molt definits, una personalitat molt definida, i creaven aquestes anècdotes. Ja t'he dit, nosaltres ens hi entretenia, ens explicaven aquest cuentos o aquestes coses i nosaltres quedàvem bocabadars, no? Jo això ho vaig recollir, una vintena o 25 o 30, no sé quants, a un llibret, i el vaig publicar. I una de tantes és aquesta que dic referint-se a sa casa, amb el món de sa casa, ja que n'han parlat tant. Aquí hi ha hagut una família, molt músics, caçadors, que es deia Fumeta. Un de tants era en Miquel, eren diversos germans, en Quicos, en Joan, en Miquel. Cero era d'aquesta, ganadeta de base en Miquel. I tenia... ja mort ell, un nebó que es diu Juan Antonio, que és de la meva edat, i com que sempre han anat junts i han anat a caçar junts i tal, ell m'ho va contar un dia, o m'ho va contar més d'una vegada, que un dia va anar caçant l'avi, que era en Miquel Fumeta, que va anar a caçar tors amb filax, i ell es va posar un coll petit, un forat que dèiem, no, perquè ell començava a caçar, i l'avi va anar en el coll seu. La qüestió és que es va donar compte que l'avi no agafava tors, molt raro això, té un coll bo, i es va alçar i se'n va anar cap en el coll de l'avi i no el va trobar, no el va veure. I diu, bueno, i on deu ser? Va esperar allà fins que ell va aparèixer. De per darrere un bruc, va aparèixer l'avi. I ell li diu, idò, i on éreu? I l'avi li diu, mira, diu, estava parlant amb les mosques. Diu, jo us he sentit que parlàveu i amb les mosques, i que els hi deu. Diu, els hi deu, si no duix una quareta, avui no us posareu redones. Perquè anava de diarrea i darrere es veu que allà havia fet de la seva, però això ell no ho va, perquè...
1: Margarita, Margarita Gonyalons, Elles, el mes d'octubre, 21 d'octubre del 46. Per la Margarita d'Esforn, i en cap ho diuen, sí, perquè Gonyalons no, però sí, qualcuma de... Després jo vaig fer feina a un restaurant que és de Sant Golidó. Allà també, moltes vegades, la Margarita... Jo a vegades si telefonava a encarregar cosa de... Som la Margarita de Sant Golidó. Perquè si d'Esforç, ja no hi era en Esforç, ni si de Gonyalons,
4: n'hi ha dues més, que són Gunyalons, que és una cosina i una filla de cosina meva. I de, som la Margarita, però ara avui, encara avui, me diuen la Margarita d'Esforn. La Margarita d'Esforn i sa padrina. Aquí, quan vam formar el club de bàsquet de Lotes, el que ho va començar era un català, bueno, que estava casat amb una d'aquí, una amiga meva, i va dir, hem de fer un club, bueno, bàsquet, bé. I va agafar unes quantes al·lotes que ens agradava. Una de les tantes era la germana meva petita, que jo som la padrina, i ella sempre m'ha dit padrina. I tu, Margarita, tu seràs la secretària i tu no sé què. Jo dic, bé, jo ajudaré el que sigui, perquè jo m'agrada molt el bàsquet. Dic, i jo hi seré. I van començar així, i totes les jugadores me deien padrina, no me deien Margarita. La padrina, això, la padrina allò, es desbar del camp, la padrina, bé, els àrbits que venien me deien la padrina. Perquè un dia me diu un àrbit, vostè que té moltes fioles, dic no, això. Avui en dia encara n'hi ha, tenc una filla, un fill d'un cosí, que se dona, i ses filles me diuen padrina. No t'hi surt Margarita, mira. I ha que em diuen que no te sap greu, però m'han sacat de greu. I va ser així. Que amb el bàsquet, elles, i elles encara, bueno, avui ja són dones fetes i... però són molt la padrina. Sí, eh? Tres germanes, bueno, són quatre germanes, tres germanes tinc, jo som la major. Sobretot, de quan érem més petites, que anàvem molt nosaltres a la torre, la Torre Vella, el lloc de la Torre Vella, era allà on ma mare hi vivia, bueno, els avis vivien allà. Quan ella es va casar encara vivien allà, el que jo després vam venir cap aquí. I me'n record molt de quan anàvem 3 i 4 anys allà. L'avi li agradava ajuntar tots els nens sempre. I nosaltres, jo i una cosina, eren les més petites. I després els records bons també són quan van tenir el forn.
5: Jo vaig néixer a Sant Gulidó, les cases de Sant Gulidó, que són dins el poble, de Boscat de la Vila, el 35, el 1900, dia 17 de març de 1935.
6: Jaume Pasqual, Malondra, i vaig néixer a Alcúdia, 1122 i 23 de març. Vaig dir-me que fes Emili. L'any 43 va tocar Semilí i vaig anar a Mó. A la Mola vaig fer Semilí. Que vaig Semilí, vaig tornar al Codí. I vaig fer una temporada pel Codí. I jo no tenia ja els pares. I vaig fer una temporada i llavors vaig venir pescant llagostes. Amb un deu codi que ells venien a pescar tant en tant, o sigui cada any dos mesos darrers fa molt de mal temps allà a les pesqueres molt en fora i de Menorca i d'on són a prop i jo pescava amb una barca i faltava un mariner en aquella i em va sabrar una sa meva i jo em vaig anar amb aquella i vaig venir a pescar aquí, llagostes. I a Ferreries tenia un conco, era el conco. Jo sempre li vaig dir cosí, però era conco perquè era cosí germana amb ma mare. I era casat a Ferreries. I en Pini venia de Ciutadella a peu. I vaig trobar un que venia en carro, que també era del Codí, i vaig fins a Costa Nova, llavors vaig venir a peu fins a Ferreries. I quan vaig a la Ferreries, vaig demanar pel cosí. I per cert, m'hi vam anar un lot, que al final me vaig casar amb una germana. Però bé, vaig anar a veure el cosí i li vaig dir, com està de feina per aquí? I ho deia, en fi, jo m'agradava fer feina perquè he fet de tot. Antes d'anar a la mili ja havia fet molta feina de tot, però... I vaig posar a fer feina per aquí. Vaig fer feina amb ell un poc, però al final jo m'ha agradat fer feina tot sol. Vam anar amb mon pare, tenia un trosset de, on anava a llaurar, i vam ser dos germans majors i jo. I jugàvem, hi havia un pou, una figuera, i jugàvem. I així ells diuen, ten pixo? I fan pixo. I que jo no m'entenc. I vaig dir, ui, que necessitat més grossa que teniu, jo la tenc petita. I un me diu, que el vol tenir grossa, sí. Coi un figó, i ja l'entens. I quan coi un figó, no sé si ha dit mai, fa gotes de lletrada, que és com a llet. I llavors diu, agafa un figó, posa't una gota a la punta i veuràs. I plorava, jo. Però van tenir la medicina. I vine, pica amb aigua, vinga aigua, i ens aigua, van matar la portalesa de la lletrada. Ara totes les dones, en aquell temps, tothom anava a collir figues. I manguitos, aquí no saben què és, crec. Manguitos, era un tros de mànega fins aquí dalt, perquè allò pica. I amb els manguitos no, se defensaven. Se figuera amb el punyetera.
7: Me dic Esperança Barber. Vaig néixer al migjorn, dia 6 de març, del 1941, en el carrer que mos queda a prop d'aquí, que ara en aquest moment em sembla que es diu Sant Jaume, però en aquell moment de la vida es deia Germàs Pons, que eren dos capellans que vivien en aquell carrer amb els nostres i els van matar en la Guerra Civil. Si vols, ara, jo me deuen dir l'esperança de cas concret, supòs. Jo vaig estar molt d'anys a la cooperativa Sant Crispín de... dependenta, i vaig agafar el nom d'allà. Després el meu home, en Lluís, era germà d'un capellà que va estar aquí al migjorn, i li deien en Lluís de Carretó, i jo era en Esperança d'en Lluís de Carretó. I l'han perdut. Jo crec que quedar, no n'hi ha cap d'estants. Nosaltres érem jo i una germana. I em sembla que a cap i a tots ve un moment donar que diuen, per exemple, un abon meu, en Manolo de Cas Concat, però nom com el meu pare tenia, no. En quedar, que érem d'aquella casa, però no com el nom que ell tenia. Mon pare va ser el mestre del folclòric menorquí. Va haver un moment de la vida en què ho va ser, es pot dir, de quasi bé Menorca, perquè per tots els puestos, menys Ciutadella, que tenien els seus propis balls i no es va aturar, mon pare va ensenyar les al·lotes de Mahó, va ensenyar a l'O, crec que va ensenyar a Mercadal, i no te dic el migjorn. Jo vaig ballar fandango, que li deia el fandango, que volia dir, com ara dir, el ball folclòric, llavors li deia el fandango. Vaig començar a ballar que tenia 5 anys, perquè un dia van venir uns senyors de ferreries a casa nostra a contractar el grup que anava a festes de senyors de lloc, que anava a pobles a ballar. I va venir contratant-lo per anar el diumenge venidor a Ferreries a ballar. I jo vaig dir a mon pare, jo vull venir a Ferreries. I mon pare va dir, allà només hi poden anar els qui saben ballar. I en una setmana vaig aprendre 5 passos i ballant la música i vaig anar a ballar a Ferreries. La meva casa va ser una casa molt alegre perquè el meu pare era molt alegre. Li agradava molt disfressar-se, cantava, me contava coses. I la meva mare no tenia el mateix caràcter, però sempre el seguia. Jo tinc molt bons records de la meva niñez, ho diré en castellà ara, que és com a sort millor. érem molt vecins i bons vecins, ens coneixíem molt. Jo recordo que hi havia vecins que sense tenir l'os petits com jo tenia, com era jo, jo hi anava a seure allà per estar en sàvia d'un o... No sé què tinc que explicar més. Van ser uns anys molt feliços. Els records meus són de molta felicitat. Els meus pares molt, i els vecins i la gent que m'ho rodava, la meva sàvia també. Vam ser molt familiars, tots els meus cosins. Tota alegria. Es disfressava del que li venia bé. Ell va, quan jo tenia 9 anys, la va vendre a la carnisseria i es va dedicar a altres coses. Ell tenia molta terra i anava a fer de recader a l'O, amb un carro i una bístia, 3 dies a la setmana. I de vegades, quan venia, quan tornava, quan ratllàvem del carnaval, perquè en aquell temps només es disfressaven el carnaval, s'aturava per una casa d'aquelles que hi ha a l'entrada del poble. Per exemple, el que és ara el restaurant Cana Pilar, allà hi havia unes conegudes seves, i s'hi aturava i de deixeu-me vestits i jo me disfraç. I arribaven al poble, disfressat ell tot sol, cantant o feient el que li semblava, disfressat-se del que venia bé. Li deien el Conquet. Quan ell va néixer, tenia un nebot que tenia mig any ja. Un germà seu ja tenia un fiat que tenia mig any. I de Conco li van dir Conquet. I tota sa vida va ser Conquet. A més, ell era de nom Toni. Però si el cridaven per Toni no es girava mai. Quan el cridaven el Conquet es girava tot d'una. Que per cert, enguany me van donar el premi. Les cooperatives s'han anat juntant, les de les Illes Balears, totes. I cada any hi ha un puesto on fan una festa, s'ajunten tots, no sé què celebren, el que sigui, i agafen una persona que hagi estat fent molt d'anys de feina a la cooperativa, o que hagi lluitat molt per ella, i li donen el premi. I aquest any va tocar a l'O. La cooperativa del Migjorn ve de l'O. Van ser els alorencs que ens molt van passar. I en Guanyes hi va tocar a l'O. La festa. I la persona que van triar per donar el premi va ser jo. Vaig tenir l'honor d'anar a la iglesia que de Sant Diego, que allò és un saló que fan moltes coses d'aquestes. Allà hi havia el desconsell i, bueno, i de totes les cooperatives de les illes i de l'O, la gent, i de qui bon vol vulguis. I allà me van donar els premis. És allò que tinc allà damunt els premis. No és una cosa que cridi l'atenció. Veus allò que és com a ferro? És un ram, com a dels pares, que diu tots junts, tenim més força. Me van donar els premis, jo. Vaig estar molt contenta.
8: Joan Pau Mascaró. Va 35. Dia 24 d'octubre. Del 35.
9: Mariano Pons Mascaró. Vaig néixer a Sant Jordi, terme de Mercadal. Vaig néixer dia 17 del 10 del 43. El primer record que tinc és a Sant Jordi, que ventaven d'Alcera, no sé qui era, mon pare i missatges, i en Carlos, el germà, es va anar a allargar a sa paia que feia volar el vent. I el van tapar i cercaven Carlos, el germà, i el van treure de per dins sa paia. Això és el primer record, i no me recorda res més de Sant Jordi. Bé me recorda això. Tenia 3 anys. O Sant Cristòfol, que agafava sa pinya, com dius tu, eh? Sant Cristòfol, quan eren jovenets, el ranxo d'amics, el ranxo de Sant Volat, agafaven ben qualque pinya. Ses joves que hi havia pel poble, com que nosaltres érem 11 amics que anaven junts, i mos deien el ranxo de Sant Volat, perquè nosaltres havíem de mestre tot el carrer. Una vegada, havia un amic que va... I nosaltres estàvem pirigaus a ella. Ve el Fusquet i me diu: tu, a Santa Mònica fan un ball. I n'han de fer una, nosaltres. I jo dic: i què vols fer? Dic: i jo que dic a mon pare, per vespre anant-me'n. Diu, li dius que duràs dues o tres res a serà a Cas Ferrer, diu, i du quatre o cinc vencisos, diu, qui són amb el carretó i ja han de anar a fer massa rodes, no se n'han de poder anar. Les cordes de fer, els feixos de garbes. Jo me'n vaig, agafo un cabó, trec quatre o cinc vencisos i m'ho anam. I arribam a les cases i sentien la guitarra i canta allà i feien ball. I hi havia cants, com per tots els llocs. I els cants aquell... Oh, up, up. I cada instant obrien la porta i nosaltres, amagats. Aquesta és l'animalada més grossa que vaig fer, que jo me'n recordo. Els hi van fermar les rodes, els ases, perquè eren ases que hi havia, estaven fermats a dos pins, quin pes que encara hi són, i quan van girar, el carretó no se n'anava. Aquesta és la més grossa que jo recordi. Però a vegades hi he pensat, i per què havien de fer sort altres? Però com que ell havia acompanyat una filla del lloc aquell i ho van deixar anar, i ell se li va caure molt tort, diu que sí, diu idò, diu no me n'anareu. I van haver d'agafar, van haver d'entrar a agafar un ganivà perquè n'hi van fer de nusa. Recorda aquella, no van a ser dos, no. N'hi van fer de nous i voltes. I van entrar i un ganivà van detectar els vencis i llavors en se'n van anar. I ell me deia, han d'esperar. No, que jo si li tarda que nostre, mon pare me fotrà dues garrotades. Mon pare era un dictador. Quan ell de blanc, no li tornessis a demanar negre, no, perquè... O li deies coses, ja ho veurem. No t'ha de ni sí ni no. Ja ho veurem. Això és la seva paraula. Això mentre anàvem a ser més joves, però quan érem a espí, li van dir, bueno, això de ja ho veurem ja està acabat. O sí o no. I clar, ja érem homes, llavors ell va haver de doblegar seu poc. Jo no em vaig aprendre res. Ni jo ni crec de cap. Perquè el més pogut és si demanes una cosa que te contestin i t'expliquin si te diuen no. Vale, que te diguessin no. Però donau-me un motiu. Jo me penso que jo espí, no sé si ell hi era, quasi diria que no, ja. Salota estaven a Torre-Sui de pagesos de son pare i diumenge me diu el sogre, me diu tal dia matam el porc que vindràs? Jo crec que sí. I jo el dilluns quan berenàvem ho dic a mon pare i li dic a Casa Lota tal dia maten el porc, qui poden anar? Ja ho veurem. Bueno, bé, ja ho veurem. I això era el dissabte que mataven el porc i jo el divendres de vespre quan vam ser al llit, perquè allà li deien la caseta, aquí era la caseta dels missatges, que era dalt. Les cases estaven baix i dalt feia una escala i hi havia la caseta. Hi havia en Jaume, en germà, en Carlos i en Beb. Dic, mon pare no m'ha dit res i me diuen, demà de matí aixeques, antes d'ell vaig a xicar-te, agafes el mobilet i te'n vas. Bueno, ja està. Vaig pensar. Dic, i en el berenar demanarà Mariano on t'és? Diu, i li direm, a porquejades. Bueno. I així va ser. Quan van berenar, diu, i en Mariano on t'és? Qui no l'he vist? Diu, que no us va dir que avui... per la dona meva era de nom Gadita, que en Gadita mataven el porc. Diu, sí, però no m'ho ha tornat a demanar. Diu, li haguéssiu contestat. Quan vos ho va demanar, li haguéssiu contestat. Encara espero que me demani. Me'n vaig anar perquè, sense dir-li, vaig allà. Vaig pensar, bueno, cony, jo tenia 23 o 24 anys, eh? No.
10: Jo soc Joana Florimoll. Vaig néixer dia 29 de març del 44 i vaig néixer a l'Espa de l'Iglesia i vaig viure fins que vaig casar, que vaig venir aquí. Vaig casar als 27 anys i vaig venir a viure. Sempre he viscut al migjorn. Quan era petita que jugàvem a soci, que jugàvem en el carrer, era de petita, i jugaves en el carrer pilota, el que fos, a la corda i coses d'aquestes, però tampoc no hi havia ni parques per anar al parc ni res, perquè jugàvem allà o dins el pati de casa nostra, que teníem un pati molt gran, i a vegades venien les amigues quan ja era més grosseta i jugàvem dins el pati o coses d'aquestes així, però jo volia una bicicleta quan vaig ser més grossa i tampoc no hi havia manera de tenir la bicicleta, perquè que nostres majors eren germans i havien tingut la bicicleta d'home, jo volia una de dona, i la bicicleta de dona no va arribar. Però, bueno, saps? Tot era cosa així, llavors, també, eh? No podies tenir massa cosa, no. Però, bueno, jo recordo que nostra és feliç, eh? Nosaltres érem sis, clar, jo era la petita, la major en tenia 20, i ells i tots tenien 4 anys de diferència, o menys jo, i bé, de germà petit n'hi havia 7. I clar, i quan jo vaig néixer, a 2 o 3 anys, la major ja es va casar. Amb aquella no hi vam estar gaire. Però jo, amb els germans, sí, perquè jo anava a escola, perquè els germans meus eren sabaters, i jo anava a escola i quan sortia anava a ajudar a cosir-les, perquè ells fan sabates de dona, i els anava a cosir dins i fora, perquè jo tenia les mans petites i allò podia fer millor. I m'havia de posar didals perquè me'ns malen els dits, però és que jugaves poc, i coses d'aquestes, i sí, i ells, bueno, eren més grossos, però tots eren sabaters. Llavors no hi havia paros, fan feina una temporada i l'altra temporada no n'hi havia, i tot anava, però bueno, contents i feliços érem, sí.
11: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: vine cap aquí.
1: Si em vols animar sa vida, vine cap aquí, sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornaïtat, no?
3: Mitjornaïtat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornaïtat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: Sa mitjorn s'ha de posar.
2: A qualcuna, te cerquen qualcuna.
1: Només n'hi ha una.
2: No, n'hi ha dues. Mitjornaïtat. N'hi ha dues, la segona.
1: Sí, la segona, no.
2: La segona, no. Sí.
3: Bueno, pues ja miraré on estan els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. Òbviament el Sant Prepuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Prepuci que hi ha d'anar pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir, bueno, eres fill de Déu, devia tenir una xorra increïble. Però bueno, ja està. Fins aquí la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
1: Bueno, digue'ls com es diu xiste.
3: Un xistat.
1: Va, què m'ho expliques avui?
2: Entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes.
2: Exacte.
1: Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
3: En sèrio?
1: Hem tardat 30 anys?
2: Hem tardat 30 anys, sí, sí. Però en general, si us hi fixàveu...
1: Com hem d'acabar la carretera en dos anys? A
2: us solien escriure
3: sí,
2: amb majúscules.
1: O sigui, paciència, a poc...
2: Clar, però en general, institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant amb moltes altres... I comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, això ho hem de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. Mm. I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet tantes...
2: Okay.
3: Si del 2023 volies escriure internet, volies posar entre cometes?
2: A veure,
3: interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen. Uh-huh. És a dir, no s'inventen les coses d'una manera o l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia amb majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
3: Okay.
2: Si mirau documents de fins ara, en general, tots els que han passat per correcció, en general, bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
3: Datàfon?
2: Datàfon, sí,
3: no,
2: sí.
3: No
2: és, o sigui, el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
3: Ja, tio,
2: veuràs
3: salta i vagi a fer els bus.
2: El drama que serà, això.
3: Salta i vagi a fer els bus, vaig fer un poc.
4: En negre, no, el bus? Sempre.
3: Sempre en ve.
2: Sí, sí, sí.
3: I se'n fica estiu en subutxaca i diu, bé, si ja està.
1: És increïble.
3: Es va?
1: Sí, me sembla increïble.
2: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dues targeta d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com pues... se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
3: No deuen tenir
2: ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
1: Jo crec que és un acord amb els taxistes. que sí que tenen datàfon.
3: Ostres!
1: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
2: M'agrada la teoria.
1: Eh? Bona teoria.
3: Ja pot ser.
1: Demà ho escampant per un bar de mou i aclarit.
3: Ja està, va. Anem a Infanta i ho aclarim.
2: Però bé... Tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos empesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja n'ha afegit, o de la filla.
3: Molt bé.
2: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies definir, en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
3: Ja.
2: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
3: No entenc res del que dius. Serà que és molt de matí?
2: No.
1: Ostres, això reduirà molt les faltes.
2: Clar, jo me quedaré sense feina, entre ChatGPT i això. Això...
3: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
2: D'aquí dos dies.
3: Ara arriben aquests. Si ja em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
1: Han de tornar la telefonada.
3: Hombre, pues clar.
2: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Es cridar. No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
1: Fot un crit.
2: Cridar també és agafar el telèfon i...
3: Vale.
2: I dir-te, uep, com anem?
3: Una cridada.
2: Exacte.
3: Vale.
2: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos a paraules que ja teníem.
3: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
2: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
3: Sí, bueno, com es denon, que ho volen evitar. Que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
2: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
3: Ja.
2: Iogurt en té final.
3: Iogurt en té final.
2: Amb villatina i té final.
1: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone? No. Però que ja ho van dir una vegada.
2: Era un senyor, el senyor Danone era un senyor sefardit, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardit, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
1: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci que de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Daniel. Juan.
3: No, pot ser.
2: Dan o d'aquest.
3: Sí. Això és impossible.
1: Dan Juan.
3: No.
2: Pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro d'aquestes sefardites.
3: No, m'ho crec.
1: Lliçó de màrqueting nombre 1.
3: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
1: És així. Dan Juan, Danone.
2: Dan
1: Juan.
3: No, pot ser.
1: Bueno, cerqueu un xat GPT.
3: Danonet.
2: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. Dan Juan no me sona. Me sona que era una altra història, però això, el tema que tenia més a veure amb la sefardita.
1: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó nombre 1 de màrqueting a la universitat.
2: Ostres. Tenir un fill, doncs, Dan Juan.
1: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
3: Dan.
2: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Caravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
4: Blister.
2: Amb accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
4: Blister in the sun.
2: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
4: Molt necessari, ara.
2: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
1: En afegites ni fa.
2: En afegites ni fa.
1: Després de 50 anys i ser rutes bacalao, ara en afegites ni fa.
2: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, es ni fa cocaïna.
3: Per un exemple així, normal.
2: Un exemple qual.
3: I quedarà abans, per on es ni fa? Aspirar.
2: Aspirar pel nas.
3: Aspirar pel nas.
1: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
2: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
3: Què?
2: Garrotín, agarrotín, agarrotan, de la vera,
1: de
2: vera, vera, de Sant Joan.
3: Què és garrotín?
2: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
3: Aquesta glosa, no.
1: I agarrotín és com...
2: Un garraf petit.
1: Com es diu?
2: Quin drama.
1: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no? Que la gent canta i va...
2: Corranda.
1: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
2: Exacte. Paraules noves com...
4: petit.
2: Jihadista.
3: Un garrot petit.
2: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
1: Com s'escriu gin tònic?
2: Tot junt i amb accent a sa O.
3: Gin tònic.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic tot junt.
2: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
3: Era un drama social, jo.
2: Hòstia,
3: jo
2: era un drama. Ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres, tenim pàdel.
1: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
2: Clar,
1: com li deies?
2: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
4: Un xivic de llana.
2: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí sa pega.
1: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
3: Kebab, ha dit.
2: Després de gorro he dit kebab.
1: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
2: Clar. G-O, R-O.
1: Clar, clar, clar.
2: Sí,
1: clar,
2: no, clar.
3: Tot és tu, que és filòleg.
1: Clar, clar, aquí no hi ha res clar. Saps?
2: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell, perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
1: És actualitzant.
2: Exacte.
1: Encara tens feina, idò. Encara...
2: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, pa de pita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
3: Ronyonera.
2: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també.
1: Xistorra.
2: Xistorra. Tempura. I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. En novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
1: Serà mal d'acabar, Sanya.
2: No, ja ho clarim. Però tenim una nou, fins ara m'acostava molt, perquè una nou no sabia com escriure, no? Los Nogales, que teniu a mitjorn.
3: Com es poden dir?
2: Els Noguers.
3: No, els Noguessos, no sé què vull dir, mitjorn. Va, mitjorn.
2: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
3: Ahà.
2: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
4: Mare de Déu.
2: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
3: Com els majorets que es van posar de moda, 90, podien passar la mateixa. Sí, o no? Tu recordes que fins a mi un grup de majorets
4: aquí a Mercadal també n'hi havia
3: en plan, què, esto què?
4: Pues
3: un poc això, saps? Totes les festes allà ben tranquils, ah sí, típic.
2: Sí, sí. I res, paraules també que...
3: Una abraçada als meus amics de Gran Batucades, que són un quant.
4: Us estimam.
3: Espero que no escolta Radio Far, que estic escoltant la Cope.
1: Escoltar Radio Far.
3: Sí, ara, sí.
1: Antes de començar, les batucades antes de començar haurien de donar taps a tothom.
3: Bon, sí, no sé.
2: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
3: Ah,
2: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. I aquesta és la afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo això com ho escric,
3: com
2: no? I ara ja podem escriure tireta, a la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòsit.
3: Toma, perfectament definit.
2: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital. Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
0: Hòstia, això...
3: És el millor porquetjada. El millor 10 segons de porquetjada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes. Tots ens ondes per tu. Hòstia.
0: Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
2: Llençolada. Apuntau aquesta paraula.
1: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
2: En Sibèria hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
1: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
4: Bueno, augment dels vols de València.
1: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona, aquesta.
1: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Gisè, per aquesta secció, que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
3: Adéu.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura de jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quin gènere s'inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui m'ho centram en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
2: Un far de llibres amb Dolors Boatella.
3: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea, i entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg compost per 24 cants o capítols que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

M'arrossec per allà on vaig, m'estalvi d'energia, jo fugo fins les pestanyes. I sa vorera que rebull, els peus a vin i delim, faig camí entre ses mates. I acotat per allò baix,

So de sirenes negre i tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Duran, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.
1: Comences a funcionar.

0: triple pulmó i que m'ho senti tot el món. I que m'ho senti ben fort tot el món.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Soldevila, del disc Amor a mort, del 2014.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Han passat prop de 40 anys des d'aquell concepte de desenvolupament sostenible que Nacions Unides va difondre arreu. Però els temors en la distorsió de l'expressió s'han anat complint i encara hi ha gent que ho equipara amb el creixement sostingut. Els antics filòsofs ja deien que quan les paraules perden el seu sentit, la ciutadania perd la seva llibertat.
0: Època de muda. Capítol 61. Distorsió sostenible.

0: creixement és construir més cases. Desenvolupament és que les cases siguin assequibles a la població resident. Creixement és augmentar el nombre de turistes. Desenvolupament és habilitar eines perquè el turisme no es massifiqui. Creixement és incrementar les xifres del producte interior brut. Desenvolupament és que la gent pugui arribar a final de mes amb dignitat. Els anys 80 van generar molt de debat en termes ambientals. Eren temps de les pluges àcides, del forat a l'ús de l'Antàrtida, dels residus nuclears, que encara hi són, de guerra freda i crisis petrolieres. S'abordaven els límits del creixement en un planeta finit. Per això es va apostar per parlar de desenvolupament. A l'època, Menorca lluitava constantment per salvar diversos espais naturals de la depredació urbanística. La idea de diferenciar la qualitat de vida del creixement ja estava incorporada en molta de la gent que es mobilitzava en aquells moments. Els llocs que gairebé no tenen economia han de créixer, com ho han de fer els infants. Però quan ja s'ha arribat a uns llindars adequats, continuar creixent només genera problemes sobrevinguts. Externalitats els anomenen. Com una persona de 30 anys que pretengui continuar creixent en altura.
1: El increíble hombre menguante.
0: Front d'aquesta idea sorgeix el desenvolupament com a concepte qualitatiu. Una persona adulta pot engrandir-se més enllà de l'aspecte físic, incorporant coneixements, habilitats socials, comprensió holística, procurant una alimentació sana, participant de les iniciatives culturals, associant-se per tenir més força cívica. Quan tot això es fa sense hipotecar els recursos de les generacions futures, és quan es parla d'un desenvolupament que es pot sostenir en el temps. Alguns lingüistes, veient venir les confusions interessades, van aconsellar usar directament el terme sostenibilitat. Creixement és posar regadius amb adobs químics i pesticides. La sostenibilitat és que hi hagi aigua als aqüífers i que sigui potable. Creixement és pretendre cremar els residus o enviar-los a Mallorca. La sostenibilitat és reduir el rebuig i reciclar de manera intel·ligent. Creixement és haver de tornar a engegar els motors antics de la central elèctrica a l'estiu. La sostenibilitat és modular l'avinguda de gent per reduir les emissions atmosfèriques. Ja n'hi ha prou, tenim dret a una Menorca digna, va ser un dels eslògans que van sonar pels carrers menorquins en aquells temps. Hem aconseguit preservar les zones naturals de més importància, però tenim un problema amb el metabolisme de la nostra societat. En els darrers 15 anys, hem augmentat un 80% el nombre de turistes. Amb els turistes ve també tota la mà d'obra de fora. Per això s'acaba l'aigua, no basten les plaques solars i l'abocador s'ompli a un ritme alarmant. És imprescindible mirar de tenir criteri perquè no ens enganyin confonent la sostenibilitat amb el creixement. Menorca s'ha de mesurar en termes de qualitat àmplia, no només de quantitat.
2: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: No son horas.
1: Ta ta ta.
0: Ta ta ta. Nueva temporada.
1: De No son horas.
0: No son horas. Ama avestruces.
1: Y avestruces.
0: Avestruces.
1: Ya está, pero fue nosotros.
0: Perquè sí, la veritat ho fem nosaltres. Tot fet a casa. I sortim a la terrassa.
1: Sí.
0: Ens quedarem aquí de peu, així com amb els cables molt llargs. Però ben enganxats a la gravadora. Així, cosa que no...
1: Fa més ràdio, això.
0: Fa més ràdio.
1: O fa més ràbia.
0: La ràbia.
1: La ràbia.
0: Avui parlarem de la ràbia.
1: Ahir va gran.
0: El diccionari Pompeu Fabra defineix la ràbia com turbament de l'ànim irritat, violentament enutjat, tremolar de ràbia.
2: No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: I comencem directament avui amb una presentació, doncs, amb la nostra convidada, amb la Rita Barber. Hola, Rita, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: Estem molt, molt, molt contentes de que estiguis aquí amb nosaltres. La Rita, cantant, actriu, a més professora de veu també, a l'Ourenca.
1: Sí.
0: I mig madrilenya també, sí, per residència. I bé, amb tu volem anar desgranant, a més de tots els projectes que has fet, que ja tens uns quants anys a darrere de carrera professional i unes obres realment molt impressionants, i volem anar, doncs, això, parlant de les emocions, del teatre, de tot el que et comporta i t'aporta. I començarem directament amb una cita preciosa que diu, i que tu dius també en un disc teu, que diu així: amic, gaudeix de la vida. Allunya la tristesa. L'existència és curta, ja ho saps, i el temps exigeix el seu tribut. Això, com bé expliques tu en el teu disc, el de Pardals al cap. Ah.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo és...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Burguejades!
2: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
3: Romania.
4: No sé,
3: Hongria.
4: I rimen.
2: Que s'escriuen en bo. Romania i Hongria.
4: Uau.
2: D'acord?
3: És a dir, que fan saó de Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
2: Exacte, pronunciant bé, exacte, pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen a Tuna se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania i Hongria.
4: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen a Tuna. Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant en aquestes
2: espera,
4: coses.
3: Això m'agrada, això m'agrada les paraules esdrújoles.
2: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental.
4: Eh? Sí,
2: que a vegades jo me perd.
3: En Pedro es llega al matí i pensa...
4: I pensa en...
3: Quan les os àtones...
4: Pensa en poc amb en sis, eh? I posen les os àtones.
1: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades. El podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Adesso da mamma pensa a creare, so che sono preziosi. Ando cerei da mostrare su Marte per tutta la sveina. Que sigui un cas per d'una vol dir sempre molt bé sa.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Rondades i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses ones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món i al final van ser encantades totes dues. A la ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Parella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que la terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per assarar les res. Les res són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar la terra. Quan l'al·lotet va haver fet l'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Les res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en lloc d'agafar el camí cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: «Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella, vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar Montsantiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva». L'amo i el missatge li van dir: «Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida». La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encantarà i s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.
1: A continuació, una cançó d'Estalactites, disc de David Vidal, publicat el 2023 per la discogràfica Blau Dix Medi.

Faci lo que faci, tot m'és igual. Som la classe baixa contra els de dalt. Destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important. Per jo està aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat. I no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, despesa

0: aquest moment seguts amb nosaltres en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència, i com a tal aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma amb molta tardança, amb uns 45 anys. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida. Perquè jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida, en diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent. I després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional de Mercadal, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andrés Portí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és el director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí, i és la primera vegada que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però que és el seu darrer, i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar, diguéssim, una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt a través de gràcies a l'amiant, no gràcies, o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental, el que passa que, bueno, d'entrada... és un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca, i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar, i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores, i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també produir.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Totes les basses i les piques d'abeuradors s'han dotat de rampes perquè la fauna silvestre pugui accedir a l'aigua sense perill d'ofegament. Ara, ocells, rèptils i insectes tenen un camí segur d'entrada i sortida. Està ple de calàpets. El lloc agrari s'està convertint en una reserva biològica.
1: Època de muda.
2: Capítol 33. Mantenir la primavera.

0: Els calàpets han passat algunes dècades crítiques per falta d'espais de cria. Però la bona resposta d'alguns pagesos i propietaris d'àmbits rurals ha generat noves esperances. De vegades, hi ha problemes que tenen solucions senzilles. Sembla que aquest amfibi hauria arribat a l'illa en temps prehistòrics, potser acompanyant viatgers de Còrsega o d'Itàlia, on l'espècie està ben implantada. De vida generalment solitària, ara té molt d'interès en socialitzar. Les pluges li activen l'organisme i es concentren als punts d'aigua on s'entreguen els jocs amorosos. Adequant els abeuradors de bestiar a la fauna silvestre es converteixen en autèntics tresors a l'estiu, quan els animalons van seriosament assedegats. No calen grans inversions, només la voluntat de millorar una mica el món que ens rodeja. La primavera ha disparat també els processos d'algunes plantes. Els trèvols que naixen arran de l'asfalt ofereixen una cridanera estora groga que ornamenta les vies menorquines i fa que traslladar-se per l'illa sigui millor. Fa 25 anys enrere no era així. Quan es fumigaven constantment les carreteres, tota aquesta flora baixa no arribava a madrar. L'esperit de la reserva de biosfera i les regulacions del pla territorial van posar fi a la dinàmica d'esquitar productes tòxics al llarg de quilòmetres i deixar les voreres negres, tristes, mortes. Aquest canvi va requerir de molta insistència. Durant anys s'assegurava no disposar de cap alternativa viable per mantenir la vegetació a ratlla i que no invadís les zones on circulen els vehicles. Però fa quasi un quart de segle que el control es fa amb mitjans mecànics i els resultats són unes voreres segures, vives i belles. Al final era senzill. El Prat de Son Bou també llueix exuberant. Les voreres s'han omplert de flors blanques. Les fotges emeten el seu reclam, amagades entre el canyís. Les ànares fan xiular l'aire amb el seu vol enèrgic per sobre d'aquest reducte natural. Els darrers centímetres d'aigua, on la maresma acaba el seu domini i comença el camp de conreu, s'hi arreceren gran quantitat de peixets. Amb l'albufera d'esgrau que s'està salant i la majoria de zones humides que s'aixuguen a l'estiu perquè ja no hi arriba prou aigua, el Prat ha incrementat la seva importància. S'hi citen més espècies d'ocells que abans i algunes ja només poden criar aquí. Anys enrere es va haver de defensar de les arronsades de la urbanització, dels abocaments constants de restes d'obra per convertir-ho en aparcament, dels intents de dessecació o de les agressions al sistema dunar. Eren combats molt desiguals, però l'espai es va poder conservar i ha recuperat bona part de l'esplendor perdut. Malgrat l'extraordinari valor diferencial, ambiental i turístic que representa tenir un espai com aquest a l'actualitat, i torna a haver gent que veu el Prat com un destorb. Caldrà vigilar les intervencions que s'hi facin. No només hi ha l'agost a la vida. També hi ha, per sort, la màgica primavera.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.
1: One, a two, a one, two.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia. Bon
3: dia. I alegria.
1: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: és molt, és com una frase feta quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia, tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb així tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més, sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no. Això no es diu. Això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, com us dus, com
0: mira,
2: us dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els traduïm. Els noms de lloc, que són això, els exotopònims, els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si rellam en català, per tant, els traduïm en es català, perquè, clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres. Hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, a mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència a traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira costa, també tio. A Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com se diu?
1: Com es diu?
4: Per tu.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com se diu?
4: Porto.
2: O Porto.
0: I com li dius a majoria de penya? O Porto. No. Avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte. No? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No és per dur la contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: O, que bonito. O Porto.
1: O Porto.
0: Clar, jo supos que deu ser... O Porto. No? Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que mos passa, o Porto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú d'un altres digui Londres o Porto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no? Ah,
2: sona bé.
0: Xec,
2: no
0: exotopònim.
2: No dius res, no dius res i dius tot.
4: Que tallufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol el més llorejat d'allà és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No del Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
1: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer.
0: Llorejat. Exacte.
1: Llorejat.
2: Entres lliure, he dit, hòstia,
0: no,
2: lliurejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan, perquè és amb
0: anglès. Amb anglès. Clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà. Però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: Eh?
0: I l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, no, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, exacte. Com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Va, com més coses.
1: Com la Mercedes, salt de transport.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims a l'hora d'escriure els dos, perquè n'hi ha que els deim bé però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i no sé, Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. A dir, que fan Saó de Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant en aquestes coses.
0: Espera,
2: això m'agrada millor. Això m'agrada les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. Que a vegades jo me perd.
2: En Pedro s'aixeca al matí i pensa...
1: I pensa en...
2: Quan les os àtones...
1: Pensa en poc en sis, eh? I posa les os àtones. Ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Baixa, sí. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms amb article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a Mercadal, no apostrofam, no posam majúscules, venc des, des Castell, i vaig a Mercadal,
2: A-S,
0: tal qual.
2: I per això no ho va mostrar ningú. En aquell moment, vaig a Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa i... a Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E majúscula. No. I...
2: Sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, el que I... això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a els Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: allà on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, sí, perdona.
1: Vaig a Samaó, vinga.
2: M'ho han despistat altre, en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: Haia en billetina.
0: Exacte, en billetina. També tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia, malament.
2: Sento obert a
0: sa accent, exacte, a sa O, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord?
1: Molt bé.
0: I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc pot fer una altra que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrúixos.
1: I l'Himàlaia. I
0: Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer la peli en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: És el Tibet.
0: I una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan Tuomala, que tothom diu Tuomala, i és Tuomala, és esdrúixola també.
0: Ostres,
2: posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No posa-li un accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i Tuomala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també, que sols, eh? A veure, Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res.
1: Res, sí, res,
0: que
3: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, m'accenta sa, Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines, i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta, Ucraïna. No Ucrània. Ucraïna. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. Sí, sí, sí. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev perquè aquí també aquí hi ha més complicacions, però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar, igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS, Belarús, d'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús, Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més, sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: Gràcies. I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix, i si no, també.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La malaltia del cor, de Joan Pons. Aquesta novel·la en tocs històrics, però també esotèrics i fantasiosos, mos situa una Barcelona acabada d'envair per les tropes borbòniques, després de la derrota de 1714. Una història captivadora i amb molta acció. Nivan, un jovenet que malvivia a una Menorca en mans dels britànics, arriba de policia a la gran ciutat, que ha sigut destrossada pel setge, i es converteix en el protegit d'un capità espanyol. Poc s'ho pensava ell que si aquest capità l'ha rescatat és perquè el vol immolar en un ritual macabre per recuperar el seu difunt fill. En aquesta història que va de derrotar el mal i la foscor, mai acabes de saber què és real i què no. Aquesta novel·la es va publicar el 2022 de la mà de l'editorial catalana Univers Llibres.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo tot que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allò, en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser l'Ala de les Cendres, fallida, una versió dins un calaix, que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil, i per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les Cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, límit, de dir, he de ser capaç, perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vist en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i, per tant, que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no?, d'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre de les meves novel·les destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre penso que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpiguin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I això que això és el que fa complexa, no?, tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de fer.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

i mallorquins, mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies guaiten ben atents. Ciutadella plena, plena de delinqüents. Tots els

no se casen ni combreguen en l'ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tot és públic.

0: intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real. La policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real.
1: Acabant d'escoltar a Pele Puncautor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.

humor fràgil vitalista, patidor per vocació, melancòlic humanista, creient

cosa diria, i no sé què tenc a dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, nosaltres som encara aquí.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: partit vas sentir el que se sent quan se'n va, qui te jura. T'estim per sempre, no et tinguis por. Quan tinguis dubtes, entens això. Branques mortes d'un arbre ros.
1: Bueno, aquí estem en el tercer capítol de Història d'un disc. Avui amb Branques mortes, una de les cançons per jo més especials d'aquest disco, perquè ara us ho explicaré.
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Seguiu fent, sí, sí, sí.
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Moracán. Van canviant els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll... Que
0: correcte.
1: Ja, el Cid,
0: també, no, ja, sí, sí, sí.
1: I Antoni i Jordi Ferriera, que tocava guitarra.
0: Antoni i Jordi, que no sé qui és. Que no sé qui
1: és. Va, van durar... Antoni i Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
0: sí,
1: que havien entrat pels dos ciutadallancs. I després se'n va Antoni... Sant Antoni, en Dobles també va tocar un poc amb nosaltres.
0: En Dobles també, sí,
1: també,
0: sí,
1: va,
0: sí,
1: tocar amb Miquel Plana.
0: Amb Miquel Plana Sateria, també, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Poc temps, però ha tocat amb nosaltres. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Semili.
0: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat, no, ja ha tocat en Dassó, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que és
0: en Loren.
1: En Loren.
0: En Loren, pobre.
1: Sí, Loren, sí, sí. Ja, en Loren i en...
0: Ja és més...
1: A més cap aquí. Sí. Perquè en Loren i en Popi,
0: sí,
1: van venir després de Nadé Bona Carter i Som Museu.
0: Nadé Bona Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí, etapes, no?
0: Sí, sí, sí, sí, I... sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has dut un parell de, sí, un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll,
0: sí,
1: us diu que es retira.
0: Okay. Que
1: tocava sa bateria.
0: Vale.
2: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

la gent, el cel blau passa roqueta ni pel sud ni pel nord. Mira, tots són gàbies de

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Això, una mare, a tot estirar la caricatura d'una mare. Vida Solitud és una de les novel·les més colpidores d'Irene Mirovski, una autora imprescindible del segle XX i una de les meves autores preferides. Aquest és segurament el llibre on crec que brilla més. La novel·la segueix el creixement d'en Helene Carroll, una filleta que es fa grossa en una família freda, marcada per una mare egoista, cruel, narcisista i que és incapaç d'estimar realment la seva filla. De manera que la filleta ha de créixer amb aquesta infantesa ferida i una adolescència plena de ressentiment i ràbia. És una història profundament autobiogràfica, cosa que encara ho fa més dur, on l'autora no té por de ficar el dit a la llaga i deixar que el seu protagonista tingui els pensaments més lletjos, sense idealitzar el passat. Nemirovski escriu sobre la solitud, l'odi, la venjança íntima i es desitja de fugir d'un origen i d'una família que ella percep com un càstig, però a la vegada tot amb una prosa elegant, construint una espècie de bellesa tranquil·la. El teniu disponible en català, editat pel Cal Carrer, amb una traducció fantàstica de Anna Casasses. És una lectura especialment recomanable per lectores que cerquin novel·les psicològiques un poc intenses, amb personatges complexos, dones sobretot, i una veu literària d'una maduresa impressionant. És un llibre amb moments un poc durs, però realment molt polit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: acabant d'escoltar Destraperlo amb una cançó del disc Soterrani enregistrat el 2020.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro us estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí, i arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Abam, Fornaris, com començava vosaltres a escoltar música punk?
1: Bueno, pues nosaltres el punk us va arribar a l'adolescència. Amb el grup d'amics que teníem, pues, vam construir, de fet, des de zero un solar que teníem una caseta, no? Nosaltres ho diem Sortal, Cala Rata, i allà mos va arribar tot el que és la música punk i hardcore, ska, tots aquests estils de música, i va ser quan van descobrir un poc tot aquest món, no? També ens va sortir la vena aquesta més reivindicativa, no? I d'anar en contra de del que estava establert en aquell moment, i de Ciutadella era un poc el grupet així que estàvem entre nosaltres i una altra penya que hi havia, érem els dos grups així més alternatius, no?
2: Vam tenir la sort que va sortir un bar que es diu Cas Marino, on programaven també un muntó de, bueno, concerts no, però els estils de música era bastant punk, i allà també se va obrir tot un món de música, l'Infern també, que hi anàvem bastant, i alguns familiars que teníem fora de Menorca que mos anaven passant coses. L'altre dia també, dissabte que vaig estar en els concerts de Music Box, xerraven de la famosa revista Tipo, que també va ser una font d'informació i que mos van arribar un munt de discos que compràvem avui, sense saber ben bé que compràvem, però que van arribar joies.
1: Sí, mos trobàvem allà en la Tipo i en la Disco Play, i va, tu compra aquest, jo compraré aquest, i després mos el regravam, no?
2: De fet, un viatge de final de curs de quart d'ESO a Andorra, descobrim un disco que es diu Viva la Punk, que era un recopilatori de punk ibèric, i va ser un poc sa bíblia des d'on vam partir.
3: Família Fornaris. Saga de brujas y hijas de escorpión. Descendientes de Venus, aguijones que atran a las masas, Erizonas Fornaris.
4: ¡Erizonas Fornaris!
3: Erizonas Fornaris.

0: Pele.autó presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Garau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: que van d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.
1: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Acabau d'escoltar la cançó Lliçó de vida, dels grup Més Punk de Ferreries, Els Manatís. Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017. Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Casetes Records el 2026.
2: Poble ple de persones lluitant en sa por, tan valentes com covards sóc jo. És poble ple de famílies que mai han fugit

de tu també xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial, no lliuraràs del sastre que t'alça en el mateix moment que dius adeu i gires el cap. La llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent i la mentida inventada es torna en veritat

0: protegit dels déus quan esperes apurat a no partir el primer del grup i la reunió i així atacant millor per darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix, la critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet com crida, com obre ferides que no es tancaran ni s'oblidaran mai més. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbet. Xerbet.
1: No és que ell pensa transformar.
2: Té que hi ha altres.
0: Xerbet.
1: Diuen que ell no ho sabia.
2: Sa dona només rapta amb les vides.
1: Sa dona només rapta amb les vides.
2: Diuen que ell no ho sabia.
1: Té que hi ha altres punyeters.
2: No és que ell pensa transformar.
0: Xerbet. Xerbet. Xerbet.

Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit, en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiguessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i Amburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Iamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cinc artistes visuals tindran l'oportunitat de mostrar el seu treball al comissari Paul de Sorbier, director del Centre d'Art Maison Salvan. El visionat de portafolis, titulat Més enllà de la fotografia,

tant enfora i tant a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A la costum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn, el refugi

escoltat a Xavi Llanes una cançó del disc Projecte K del 2025. Seguidament, una cançó de l'EP de debut de Roseli Liz, titulat Perseguir o fugir, publicat el 2026.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Inclús gràcies a Nats Escacs s'introdueix dins l'aula d'una manera diferent. Hem trobat casos increïbles. Vull dir, nosaltres, per exemple, hi ha hagut aules a 6a de primària. Ara recordo un cas d'un fiat que quan vam entrar dins l'aula, el primer dia, era un fiat que era incapaç de poder seure. Botava per damunt la taula, literalment. Amb un nivell curricular, on és amb un nivell curricular de primer. I quan va acabar el curs d'escacs, li donava classes a CPT. I li deia, has de pensar, li estava cridant a la peça, saps? I era increïble, perquè clar, tio, no pot ser que m'estiguis dient això, no? I aquest fiat va ser capaç de quedar segon d'un torneig que vam fer intern dins aula durant tot el curs, amb en Miquel Mas, que també forma part de Xes Menorca. Vull dir que han passat coses tan increïbles que realment jo crec que això és el que més mos agrada o més mos crida l'atenció.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
3: Estimats amics i amigues, benvinguts. Aquest programa de la Caramola el dedicarem a la música religiosa. Ho farem, però, intentant fugir dels estàndards religiosos i cercant curiositats i rareses per aprendre i conèixer coses noves. Un tema, la música religiosa, que té molt de camp per córrer i que hem tractat poc. Avui us preparam per aquest estrany viatge a la recerca de músiques menorquines amarades d'esperit religiós.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig del Menorca Dog Fest, en aquesta setena edició, i en aquest moment tenim amb nosaltres a Laura Feixas Raimon. Laura, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Què tal, com te trobes a Menorca?
1: Molt bé, molt afortunada d'estar aquí, molt agraïda.
0: Molt bé. Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que, això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls, d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant molt...
0: Molt jove.
1: I estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar

0: Vaig a fer una cosa totalment nova que no he provat mai, aviam què surt, i si m'agrada, doncs m'hi presento. I res, vaig començar a veure que els resultats eren que m'agradaven i res, vaig estar experimentant això tant amb edició com fer una foto, o sigui, fer les fotos, que és una cosa que podem veure cada dia anant a fer la volta a l'estany, però que potser no hi prestem tanta atenció. Llavors, això, va
1: Aquesta
0: sortir així.
1: experimentació d'alguna manera també va anar transformant la teva forma de fer fotos, no?
0: Exacte, sí, total. O sigui, també vinc de fer el treball de recerca sobre la fotografia analògica, que vaig construir una càmera de gran format amb una impressora 3D i vaig fer totes les fotos, les vaig revelar jo a casa i tot això. Llavors, amb aquesta càmera el que vaig aprendre... O sigui, jo només podia fer 6 fotos el dia que anava a fer la foto. Llavors això em va fer aprendre molt a triar bé la foto que havia de fer, perquè a part que era un cost econòmic, vull dir, al final les plaques no són precisament barates, ni el procés de revelat ni tot això. Llavors, de pensar molt bé la foto que volia fer, del resultat que sortiria abans de fer la foto i que si m'agradaria. O sigui, al final ho vaig haver de reflexionar molt. Llavors jo crec que tot aquest exercici que vaig fer durant tot l'estiu, que va ser que vaig sortir a fer fotos, em va ajudar molt a com pensar molt la foto abans de fer-la i jo crec que també gaudir molt del moment de fer la foto, d'entrenar també la meva mirada i com de valorar-ho molt també. Llavors jo crec que també tenir aquesta visió d'haver-ho fet en analògic, a transportar-ho a la fotografia, que en aquest cas és digital, crec que també em va ajudar molt això, com a veure les fotos d'una altra manera, o també a l'hora de sortir a fer les fotos, doncs ja mirar-les d'una manera abstracta, o bé fer fotos el que tingués a davant que em podia cridar l'atenció, però en aquell moment no li veia cap mena de potencial, i llavors una vegada estigués a l'editor, a començar a remenar colors i coses que vaig aprendre també sobre la marxa,
1: Sobre la marxa.
0: perquè això estic aprenent, sóc molt jove i les coses doncs em van sortint soles i vaig, si no sé alguna cosa, doncs la busco, busco algun tutorial, no sé què. I això, i és que vaig aprendre moltíssim, tant d'editar com d'experimentar, perquè al final és que va ser experimentar tot, pujar, baixar nivells i de cop veia com que sortien colors i coses que em creuen molt l'atenció.
1: Pens que en aquesta crida l'atenció també, sent tan jove, que efectivament hagis triat amb formats o suports analògics, suports a càmeres de gran format, has construït una càmera. Com ha estat aquest procés? Com vas arribar en aquesta decisió?
0: Doncs clar, jo tenia davant el projecte del treball de recerca, que jo no el volia enfocar com un treball més, sinó que realment m'ho volia també currar perquè al final també pots tenir mèrits sobre aquest treball. Vaig guanyar 6 premis després d'haver fet aquest treball. Llavors aquests premis també em van ajudar a nivell econòmic per pagar-me la universitat, que no és precisament barata.
1: No ho és.
0: I clar, això doncs va ser com una motivació inicial de dir, em correré molt aquest treball per poder també obtenir un benefici com aquest. Llavors sí que el tema de la fotografia ja m'interessava, i sobretot la fotografia analògica. Veig de quina manera puc fer un treball que pugui tenir un pes important i que pugui tractar el tema aquest que m'agrada tant. Llavors vaig estar fent molta recerca i vaig trobar un noi que havia dissenyat uns plànols o sigui, de peces d'aquesta càmera per una impressora 3D i res, valien 20 euros, llavors li vaig comprar. I a la impressora de l'institut vaig imprimir totes les peces, vaig fer tot el procediment de muntatge, que van ser 10 hores o una cosa així, i llavors, clar, aviam si el que havia muntat sortiria o no,
1: Funcionava, clar.
0: funcionava, perquè al final és una càmera totalment analògica, no utilitzes cap mena de mecanisme tecnològic nou. Llavors, clar, potser alguna cosa no podria funcionar i em sortirien totes les fotos negres, vull dir, no sabia si sortiria o no. Llavors ja va ser com el primer dia d'anar-ho a provar, llavors posar-me al laboratori, començar a revelar i que va sortir alguna cosa. Llavors ja va ser com, bueno,
1: Com te vas sentir en aquell moment?
0: home, se'm va treure un pes a sobre. La cosa és que no va sortir gaire bé perquè em sortien les fotos fosques i no sabia ben bé per què. I res, després d'investigar i tal, ja vaig arribar a la conclusió que... Sí, perquè utilitzava una càmera analògica com el fotòmetre, perquè no teníem fotòmetre perquè els fotòmetres són cars.
1: Clar.
0: Llavors, ens

0: sortien sempre fosques, o sigui, que ja el que feia era després exposar-les, o sigui, sobreexposar-les, perquè després ja em sortissin bé. I això, llavors, a mi també el procés que em va agradar molt va ser el de revelatge, perquè ja també ho havia fet feia un temps, perquè vaig anar a fer un curs a La Perversa, que és un lloc de Barcelona, que estic superagraïda també del que em van ensenyar. I res, com veure, tenir la imatge a la mà, també és com un sentiment de, hosti, no la tinc en el mòbil, que no sé ni on està aquesta imatge, o sigui, està al núvol, però no sé on és, sinó que tenir la imatge a la mà i, a més, després poder-la ampliar en un paper i que poso jo el paper dins dels químics i em surt la foto, és com màgic, és màgia, perquè al final sóc més del món de les arts que no pas de les ciències, llavors... Clar. Tot i que pugui saber ara el procés químic, que pot, això per mi és màgia igualment. Llavors, és algo que enganxa. O sigui, tu estàs dins el laboratori, és que no sortiries d'allà. Llavors, jo crec que també va ser una manera de connectar-me molt més amb la fotografia i estimar-la més.
1: Clar. Hi ha molta... una recerca, podríem dir, molt vinculada a lo abstracte, a lo proper, que és tan proper que un podria desconèixer, no?, que és el que està fotografiat. Què hi ha aquí per tu? Per què tant de prop i per què l'abstracte t'atrau?
0: Bueno, l'abstracte m'atrau perquè al final pot ser una cosa que faci pensar la gent i que es, com que puguin arribar a una conclusió seva o no, però també perquè m'apropa molt més al que és l'art en general, tant, o sigui, pictòric, o sigui que no tingui per què tenir un sentit, o sigui que no és una persona mirant el mar, sinó que és una cosa que saps que és un element natural perquè té les característiques, però que no, si no tens per què saber què és, ni cal. I sí que si algú m'ho pregunta, evidentment ho explico, i ja m'agrada explicar-ho perquè és el que m'agrada també que la gent vegi, no? De, ai, no sé què és, explica-m'ho. Llavors, jo crec que també el que m'agrada d'això és que sigui molt artístic i que no tingui un sentit, al final.
1: Tenir l'oportunitat que sigui l'espectador, no?, qui interpreti allò que es fotografia.
0: Exacte, sí, sí. O sigui, que els hi provoqui alguna cosa, que no es quedin indiferents, que... mira, que hi pensin després, que arribin a casa i diguin, ai, què és això? Què he vist?
1: Penses en algunes tècniques preferides? T'interessa algun particular en aquesta experimentació que fas? Algú que diguis, amb això m'ho he passat bé i el resultat m'ha deixat contenta?
0: Sí, bueno, en aquest treball mateix, o sigui, al final no havia fet mai abstracte i m'ha cridat molt l'atenció, és que editar m'agrada moltíssim, llavors estar jo asseguda a la taula i anar tocant colors i anar tocant formes i no sé què, és que m'ho passo molt bé, gaudeixo moltíssim. Llavors també el que m'agrada molt, evidentment, és l'analògic. Jo crec que també és d'una manera que pots experimentar moltíssim, fent el que sigui de les formes. Em falta molt experimentar amb aquestes coses també perquè al final és molt car i ho he de fer a poc, però sí que un dels meus pròxims objectius és això, experimentar molt més amb la fotografia analògica, tant jo revelant a casa com tocant coses o fent alguna cosa amb els negatius, positivant d'alguna manera més curiosa, que també, doncs, miro molt també per xarxes o per vídeos o així, i veig moltes tècniques que m'interessen molt i m'inquieten, i sí que és una cosa que pel futur, doncs, m'agradaria molt provar, perquè això és més experimental i també em crida molt l'atenció.
1: Molt bé. Rara pregunta, Laura Feixas, què és per tu la quimera?
0: Doncs la quimera, tal com dic aquí, és com un somni o il·lusió que és producte de la imaginació, i és això, o sigui, al final amb aquest projecte vaig intentar escapar una mica del que és la realitat que veiem sempre, en aquest cas en el meu entorn, no? O sigui, entrava a l'ordinador i jo, o sigui, sempre que vaig a l'estany porto la càmera, vaig a fer fotos, però és que les fotos sempre són les... O sigui, no són les mateixes, perquè l'estany de Banyoles cada dia és diferent, no? I aquesta és la màgia també d'aquest lloc, perquè vagis on vagis, vegis el que vegis, encara que tinguis les mateixes fotos, seran diferents. Però veure-ho diferent, perquè ja conec l'estany, ja sé com és, ja sé quina és la forma de les muntanyes, sé com és l'aigua, tot. I intentar com escapar d'aquesta realitat i veure com una mirada més abstracta, però també com una realitat alterada i distorsionada, manipulada, del que és Banyoles, però que tampoc identifiques com a Banyoles. Bueno, depèn de quines fotos, perquè algunes fotos sí que ho pots veure.
1: La gent de Banyoles sí que les pot identificar.
0: Alguna potser sí. però això, com distorsionar d'alguna manera la realitat, que no sigui el que veiem sempre. I això és també el que em creava l'atenció, com de fugir d'aquesta realitat.
1: Un poc el joc, no, també?
0: Exacte, sí, sí.
1: Laura, moltíssimes gràcies.
0: A tu, vosaltres, a tu.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

kleine. I el meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger. I es diu Lo Petit Comité. A què rima?

tot seguit Manatís amb una cançó del disc Galls i desacords del 2014.

0: era, som i seré menorquí.
1: Digue-meu com si fos un moix, que com és que encara vaig coix, si he deixat d'anar sempre gat. Digue-meu perquè som d'alor, calor que feim quan tenim calor.

0: News de porcatjades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç d'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a Lorenc en que deixi menjar la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de sa feina, sa de sa feina de sa dona, mos ha tocat sa rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma el pare, entre sues hòspedes. Saps que menges molt de dolç?
2: Encara queden qualque rosco de vino per aquí.
1: Calla, calla. La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotem dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, feim mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria mel, declara un portaveu. O no?
2: A veure,
1: dues setmanetes.
2: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem a Montpalau, vinga.
3: Porcatjades!
4: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tota m'ha fet sa creu i és el que som preciós. Em duixaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Mallorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La malaltia del cor, de Joan Pons. Aquesta novel·la en tocs històrics, però també esotèrics i fantasiosos, mos situa una Barcelona acabada d'envair per les tropes borbòniques, després de la derrota de 1714. Una història captivadora i amb molta acció. Ivan, un jovenet que malvivia una Menorca en mans dels britànics, arriba de policia a la gran ciutat, que ha sigut destrossada pel setge, i es converteix en el protegit d'un capità espanyol. Poc s'ho pensava ell, que si aquest capità l'ha rescatat és perquè el vol immolar en un ritual macabre per recuperar el seu difunt fill. En aquesta història que va de derrotar el mal i la foscor, mai acabes de saber què és real i que no. Aquesta novel·la es va publicar el 2022 de la mà de l'editorial catalana Univers Llibres.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo crec que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allò, en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser l'Ala de les Cendres, fallida, una versió dins un calaix, que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil, i per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les Cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, el límit, de dir, he de ser capaç, perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vista en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i per tant que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no?, d'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre de les meves novel·les destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre pens que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpiguen i entenguin, quan nosaltres no en donem cap.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: El nostre entorn mediterrani no és un espai pristí. Fa més d'un milió d'anys que els primers homínids van transitar cap a aquestes terres i d'ençà hem anat deixant la nostra petjada d'espècie extraordinàriament habilitada per transformar els llocs per on passem. Per això, els nostres paisatges són el fruit de la natura primigènia existent, substrat geològic, clima, biologia, i de les decisions que van prendre els avantpassats en cada moment.
1: Època de muda. Capítol 30. Humilitat eminent.
0: El foc, la construcció o la caça acaben deixant marques en el paisatge. Però també els grans ramats d'herbívors, les espècies, les inundacions o els terratrèmols poden marcar altres rumbs. De manera que per aquí se sol parlar de paisatges culturals. A Menorca, els milers de quilòmetres de paret seca que ha alçat la mà humana conviuen amb les falgueres i els socarrells. Les torrenteres de drenatge de les antigues zones inundades acullen una fauna silvestre remarcable. Els cels de l'illa s'enriqueixen quan el milà i la miloca els planegen. Les tanques agafen més interès si hi ha un megalític recinte de taula. El litoral impregna millor els sentits quan hi neda un cor marí o se sent una cançó marinera.

0: però vivim un temps on el negoci ràpid intenta imposar-se arreu, on s'empeny la gent a anar amb les llums curtes, on s'escolten discursos vans des de púlpits importants, on es perd la capacitat de llegir els detalls. El port de Maó està patint aquest procés. Un transcurs on s'eliminen els matisos i s'aposta per als monocultius. Mai hi ha prou amarraments. Mai hi ha prou molls o pantalans. Es percep com un lloc per a usos intensius, en tos de veure'l com el port carregat de natura i d'història que és. Però els reductes que queden sense transformar s'hi guareixen alevins que més tard abandonaran la rada i seran peixos de bona talla. S'hi fa marisc i passegen les sípies, s'hi amaguen els crancs. Els seus penyals plens de vegetació han vist passar els cartaginesos, els romans, els turcs i els cristians. Han tocat la sang de les espases dels corsaris i han sentit els plors dels vaixells d'esclaus. Les estoiques casetes de vorera que hi queden acollien gent que hi anava a fer vegues i a nedar. Hi ha encara llocs que freqüentaven les barques de llenya dels mestres d'aixa. I perduren racons que semblen enyorar el solcar lent de la vela llatina. És evident que el món evoluciona. Però aprendre a discernir allò que té valor natural o cultural hauria de ser una fita per les institucions que gestionen aquest immens patrimoni, inclosos els exemples humils. És hora d'entendre que la uniformitat acaba empobrint, de fer que l'economia recolzi sobre les particularitats que ens queden i no sobre la seva depredació. Potser és hora d'organitzar-se des de la base de la societat, per tal d'evitar que s'imposi l'homogeneïtzació, que ho torna tot insípid, per frenar les fotocòpies que fan perdre la identitat. No era això la idea de reserva de biosfera?
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Petit va sentir el que se sent quan se'n va aquí, te juro. T'estim per sempre. No et tinguis por. Quan tinguis dubtes, entens això. Branques mortes d'un arbre mos.
1: Bueno, aquí estem en el tercer capítol de Història d'un disc. Avui amb Branques mortes, una de les cançons per jo més especials d'aquest disco, perquè ara us ho explicaré.
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, l'últim de l'any, l'últim d'aquesta temporada també, un Maquetes pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui us vull posar una mica de música aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, aquest darrer any que res, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en moltes sentits, en altres no tan bé, però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, vull dir que esteu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per el disco del Leon Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure.
1: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Açò és Saltraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant sa improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, que mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'altra manera, de Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmencho Alemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Bones!
1: Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest tercer capítol, tornem amb ganes de més. Començarem fent sobre taula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora del pròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
2: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaos, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
1: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?

Sé que en sentir-me exposada me posaré a tremolar. No puc evitar pensar si aquest

0: veig que estic acompanyada i que just a una glosada on s'espòs puc expressar.
1: Acabam d'escoltar una glosa d'Anna Maria Magdalena Amengual, glosadora poblera de Mallorca. Una glosa que mos convida a reprendre algunes qüestions que sorgien a les entrevistes de sobretaula del primer i segon programa i que avui seguirem tractant en profunditat amb la nostra convidada, na Berta Llós. Bones tardes, Berta, benvinguda.
2: Bones.
1: Per aquelles persones que no et coneixen, dir que na Berta Llós és nascuda a l'Empordà, afincada actualment a Sabadell. És pedagoga, fa feina a la universitat, on, entre d'altres, es dedica a la investigació de les desigualtats educatives i, en concret, de les desigualtats de gènere. És glosadora a Catalunya, sòcia de l'Associació de Glosa Cor de Carxofa, participant del grup de glosadores no mixta Nyàmeres i també del recent grup Glosa Càustica. Berta, per començar i per posar en context a les oients, us podries explicar un poquet com es configura el mapa i les rutes de la glosa i la cançó improvisada a Catalunya?
2: El que puc dir, que no sóc una superexperta en la recuperació amb les dades històriques de glosa a Catalunya, però sí que el que sabem del cert és que a finals del segle XX i els anys 90 pràcticament no quedava res en actiu en relació a la tradició de glosa a Catalunya. Hi havia alguns noms puntuals, algunes persones, com en Carolino, que és un personatge de Folgueroles, que encara és viu, i alguns reductes de tradició, com les jotes de l'Ebre, però podríem dir que la tradició havia quedat pràcticament interrompuda, no? Llavors, és a partir dels 2000 que comencen a haver-hi grups, generalment grups d'amics, diguem-ne, d'amigues, de gent vinculada al món de la música tradicional i la cultura popular, com per exemple el grup, i sobretot majoritàriament el grup de la Sèpia Verda de Sabadell, que comencen a fer el que en diuen el concurs de garrotins, que encara existeix actualment, i intenten activar una mica la glosa en els espais d'informalitat. I és a través d'aquesta referència i també de la trobada de cantadors d'Espolla, que és un poble a l'Empordà, que es comença a fer el 2003 i que també es configura com una de les principals trobades anuals a Catalunya. I a partir de tant Espolla com una mica Sabadell, es comença a generar aquest cultiu fins que el 2006 neix l'Associació Cor de Carxofa, que és una de les associacions que aplega la majoria de glosadors i glosadores de Catalunya i que es dedica específicament al foment del glosat i també a portar la glosa en diferents espais, no? Llavors, actualment, l'Associació Cor de Carxofa té entre 130 i 140 sòcies i, a més, tot i que l'estructura d'associació és molt àmplia, en realitat, a Catalunya la gent es troba per grups territorials. Actualment hi ha uns 14 grups territorials, sobretot en la província de Barcelona i Girona i algun a la província de Tarragona. També potser és important afegir que en tot aquest procés, diguem-ne, o en tot aquest estat de la glosa a Catalunya, una de les potes que caracteritza com la gent entra dins del món de la glosa o com la glosa s'expandeix és el tema de l'escola o de la qüestió pedagògica. Hi ha una escola d'estiu que es fa a Catalunya, que és una formació que es fa anualment durant una setmana i que, si no m'equivoco, va per la 11a edició, i aquí és un lloc on, sobretot, persones que es dediquen al món d'educació es formen per poder portar la glosa a l'aula, i a més això és un cultiu de noves i de nous glosadors i glosadores.
1: Molt bé, Berta, per seguir, a les sobretaules dels programes anteriors recuperàvem figures de glosadores predecessores a Menorca, com pot ser el cas de la Championa, o com diverses bertxolaris que en Uxue Alberdi explicaven el cas del mapa del bertxolarisme a Euskal Herria. En el cas del Principat, mos podries dir on es remunten els primers testimonis de les dones catalanes a la improvisació oral?
2: Aquesta és una de les preguntes que té difícil resposta i diria que, d'una banda, la té difícil pel que fa a la meva persona individualment, perquè no ho sé, però d'altra banda crec que hi ha un tema estructural, que és que a Catalunya no s'ha fet una superfeina o no tenim un coneixement superampli de què ha passat anteriorment, no? Sabem que hi ha aquest trencament i sabem que a partir del 2000 comença a haver aquesta feina de recuperació i sobretot de reinterpretació de la tradició, perquè com que no hi ha un fil molt directe d'herència, diguem-ne, estem reinterpretant una mica la tradició. Però a part d'això, diguem-ne que l'associació sobretot s'ha centrat en això, en el foment de la glosa a partir d'aquest moment, en tirar-la endavant, en que creixi, no? I per tant hi ha hagut una mirada cap endavant que està molt bé, però tenim pendent una mica la mirada cap enrere. I tot el que va passar anteriorment no sabem gaire, el que sí que sabem, segur, i especialment si pensem en les dones, és que seguríssim que hi ha hagut una invisibilització sistemàtica de les dones en la història, perquè això no és una cosa que dic jo ni que es diu el món de la glosa, hi ha nombroses antropòlogues feministes que parlen de com la història, i específicament quan es tracta de qüestions relacionades amb la tradició oral, s'ha encarregat de minimitzar, subestimar o eclipsar, diguem-ne, les narratives de les dones dins la història. Per tant, molt possiblement tenim un llistat molt ampli de dones oblidades en contraposició a homes protagonistes, i per tant és una llàstima que no tinguem noms de dones que segur que cantaven, perquè, com ja sabem, en molts altres espais i la tradició ens explica que, més o menys, no, a diferents territoris hi ha molta tradició d'improvisació oral, i sí que sabem que hi ha, per exemple, les dones que tocaven el pandero, que d'aquestes dones hi ha dades de finals del segle XIX a principis del segle XX, que sabem que improvisaven a través de les confraries, i per tant és segur que les dones eren personatges importants en aquesta tradició. No?
1: El programa anterior, Berta, Nushue Alberdi us explicava, a través del seu llibre Revers, Testimonis de dones versolaris, de quina manera aquesta estructura i aquest context de s'improvisació oral limita, de base, les experiències de les dones i dels cossos dissidents. Berta, com a autora d'espròleg de la traducció al català d'aquest llibre, mos podries dir què en destacaries? Què et va sorprendre o en quin sentit t'ha sigut útil la lectura d'aquest llibre?
2: Jo diria que la principal funció que té el llibre de Revers a Catalunya, i crec que en mi personalment, però també en el col·lectiu de glosadores, i espero que també glosadores de Catalunya, és la possibilitat de tenir una referència. Una referència d'un context que posa paraules, i posa paraules sobretot en termes analítics, d'experiències que són bastant comunes, malgrat les diferències territorials, no? Perquè al final cada territori té les seves particularitats de glosa, però l'estructura endocèntrica o patriarcal és igual a qualsevol territori, i no només en la glosa, sinó en qualsevol expressió cultural, no? Per tant, una mica l'Uxue amb el seu llibre, o les Versolaris amb aquest llibre, el que fan és descriure, i no només descriure, sinó posar noms a experiències que nosaltres ja vivíem, però que no sabíem, o que no érem conscients, potser, que estaven dins aquest marc molt travessat per l'estructura patriarcal que és en la que vivim totes i tots. No? Llavors, és veritat que a Catalunya, i això potser és una cosa que la pregunta anterior que ha sigut interessant dir, a Catalunya, tot i aquest borrat, diguem-ne, de la memòria anterior en relació a les dones, a partir del 2000, quan comença a recuperar-se i a reinterpretar-se la tradició, en aquesta entrada hi ha certa sensació d'equitat de gènere, si ho penséssim en termes de números, o com a mínim hi ha presència de dones, que potser és veritat que això seria una dada més encertada, no? Algunes d'elles són la Caterina Canyelles, per exemple, o la Mireia Mena, i des de l'inici són presents en la glosa del territori, no? I de fet, sense anar més lluny, el primer combat que es fa de glosa, que és Espolla, el guanya una dona, el guanya la Mireia Mena, no? Però a vegades aquest context favorable, o aquesta sensació de que també hi ha dones, ens fa pensar que llavors a la glosa Catalunya no hi ha hagut desigualtats, no hi ha hagut violències, no hi ha hagut opressions, perquè les dones hi han pogut ser des de l'inici, no? I jo crec que aquest llibre ens ajuda a veure que les asimetries simbòliques i materials que configuren les identitats sexogenèriques arriben al món de la glosa, com un conjunt d'aprenentatges que estan internalitzats en relació a l'hegemonia, al poder, i que, per tant, et situen com a dona a uns llocs, i, per tant, les teves experiències com a dona estan atrevessades per tots aquests mecanismes que explica Schubert en aquest cas. No? Per tant, veiem algunes coses, com, per exemple, que algunes actituds o tasques o expectatives que estan alineades amb les definicions de la masculinitat hegemònica són presents també en el nostre món i les nostres experiències. No? Per tant, jo crec que això és el que ens ha ajudat molt a analitzar i, sobretot, a pensar si tot això està passant, de quina forma les dones volem formar part de la tradició, de quina forma volem ser-hi, de quina forma volem viure. No? Ens dona eines per pensar-nos i per ser.
1: Aleshores, sense obviar aquestes particularitats territorials i pròpies de cada context en concret, però sí que podríem dir que els testimonis d'aquestes dones versolaris que podem llegir en aquest llibre, podríem dir que no són testimonis aïllats del tot de les glosadores catalanes. És a dir, de quina forma creus que es donen en el dia a dia de les glosadores a Catalunya aquests mecanismes d'operació, si em podries posar exemples concrets?
2: Algunes de les coses que diré ara venen com pensant en experiències des de l'inici, des del 2000, i algunes altres arriben més a l'actualitat, no? Però un exemple de la Caterina Canyella, se li va fer una entrevista on explicava les seves primeres experiències en el món de la glosa i deia que al principi es trobava que ella, quan cantava en espais, hi havia molts homes que glosaven, i el més fàcil, el més comú, és que es comencin a fer gloses amb contingut sexual o filtrejador, no? I ella explica com ella va aprendre a dominar aquestes normes del joc des d'una inconsciència, no? Potser, però com que es va adaptar a aquests codis una mica hegemònics que estaven marcats i decidits pels homes, no? Llavors, això per mi és una de les coses que encara segueix passant, i de fet és una teoria, una idea que s'explica molt des de la sociologia, no? Que les pràctiques i els gustos culturals s'internalitzen de forma automàtica pels grups. Això què vol dir? Que si hi ha un gust, com per exemple el gust per l'humor sexualitzat, es fa molt en una pràctica, sobretot en moments inicials, s'acaba convertint com un gust que representa que és natural i propi d'aquesta identitat. Per tant, qui digui, qui expressi que aquest no és el seu gust, per exemple, si a mi no m'agrada o no em fa sentir còmode formar part d'una glosada on s'està filtrejant amb mi, a més se'm posa en un lloc de subordinació, lluitar contra això és lluitar contra un gust que representa que és comú a tot un grup. Que això és una cosa que passava al principi i que, de formes més diferents i segurament una mica menys explícites, perquè això sí que ho hem après una mica més, no, amb el pas del temps, a les formes més políticament correctes o en formes de violència que una companya del grup em va dir més simpàtiques, doncs ens trobem amb aquestes incomoditats o amb aquestes formes de fer que sembla que són d'un altre món, no? Sembla com que a vegades la identitat feminista i l'identitat glosadora no puguin anar juntes, perquè la construcció de la identitat glosadora a Catalunya no s'ha construït permetent en aquest codi comú la identitat feminista, no? Llavors jo diria que per mi un dels mecanismes que operen més és aquesta idea de la falta dels codis compartits des de la lectura feminista, no? I per exemple, l'ús de l'humor és un dels grans exemples, no? Si l'ús de l'humor que es fa o les formes de estar o els temes que es proposen són inqüestionables per una mena de norma no consensuada, perquè de fet no se sap ben bé, no?, per què aquestes formes d'humor són més legítimes que nosaltres, però el que sabem és que ho són. Llavors, això fa que hi ha uns codis assumits de la pràctica cultural, no? I llavors, quan a mi em proposen un tema que l'expectativa comuna és que allò ha de fer gràcia, i a mi no me'n fa, és doble feina trencar primer en pensar, ostres, això que diré farà gràcia o no, perquè potser ho faig, potser ho dic i no fa gràcia, i si no fa gràcia no se m'aplaudeix, i al final també, com a glosadora, una de les coses principals que busques, no?, és aquesta afinitat amb el públic, i no només amb el públic, sinó amb els teus companys i companyes. Per tant, sí, aquest intent dels temes que no han sigut universals per les dones i que han sigut o tabús o han sigut menys tinguts, com per exemple, no sé, no?, poder parlar de la menstruació, de la masturbació femenina, de la menopàusia, del que sigui, no?, i fer-ho des d'un lloc còmode i segur que sigui universalitzable, doncs jo crec que és un dels reptes o un dels mecanismes molt, molt freqüents. Encara per nombrar-ne un, que en podríem dir molt, el síndrome de la impostora, el sentir-se menys, el sentir-se qüestionada. Hi ha moltíssims mecanismes que podríem comentar, i de fet els 22 que comenta l'Oxue són, diguem-ne, que són un mirall de les nostres experiències, però si haguéssim de concretar alguna cosa, potser podria ser aquesta.
1: Berta, podríem dir que ets una glosadora viatgera. Sols glosar i escoltar gloses pels diferents territoris de parla catalana, inclús participes de formacions, de certàmens, de congressos internacionals, com per exemple a l'illa de Cuba. En el cas de Menorca i Mallorca, quasi bé et podríem fer resident, ja que són repetides vegades en sang que bé o trepitges silla per qüestions de glosa o bé que sa glosa menorquina arriba al Principat. I des d'aquest coneixement que tens d'haver viscut i trepitjat i conviscut en el territori de sa glosa menorquina i de les illes, volia demanar-te si creus que la realitat de la glosa que hi ha a Menorca i a Mallorca és aïllada del context basc o català pel que fa a les qüestions que veníem tractant, i quines particularitats observes en el nostre cas, en el cas menorquí.
2: No sé si puc dir-ho amb tanta claredat, però per mi la semblança és, igual que he dit entre Catalunya i Euskal Herria, és que qualsevol territori on hi hagi una tradició present, segurament tots aquests mecanismes de premis i càstigs relacionats amb les teves expressions i identitats de gènere i són per igual, això sense cap dubte, però potser una diferència que hi pot haver en territoris com Menorca, Mallorca i Euskal Herria, en relació a Catalunya, és aquesta idea que dèiem, no? L'herència més curta o més llarga, o la tradició més o menys continuada o més o menys interrompuda, no? Llavors, per mi a Menorca hi ha aquesta idea de la fidelització i la preservació de la tradició, que jo penso que això és una riquesa i un valor que Catalunya, per exemple, no té, i poder comptar amb aquest llegat, clar, i fer molta feina de manteniment i, no? I de continuació de la tradició. Jo penso que això és una assignatura que Catalunya, com deia, tenim pendent, però alhora aquesta necessitat de preservar la tradició pot portar a certes actituds resistents a la transformació, no? Perquè sembla que hi ha certes idees malenteses de que la tradició és com la metàfora aquesta de la vitrina d'un museu, no? Que la tradició, mantenir la tradició vol dir que sigui igual. I aquí potser hi ha una mica el repte actual de Menorca, no? Que a veure si es pot, que jo penso que la meva experiència quan hi he vingut i també des d'una recerca que estem fent a la universitat, la sensació que hi ha és que comencen a haver-hi corrents, grups, col·lectius que consideren, no? Que mantenir la tradició també vol dir transformar aquesta tradició i també pot dir repensar aquesta tradició i quedar-nos amb la part de la tradició que ens sembla interessant i també poder transformar-la, que no? Per exemple, tots aquests principis que són molt propis de tradicions que tenen una herència molt llarga i concretament la rosa, com que es passa segur de pares a fills o que és un do natural o que és molt propi només de les zones rurals, per exemple, no? Són tot de principis que ajuden a que la tradició s'hagi conformat, però que potser no encaixen en el moment actual, no? Per tant, jo veig la Glosa Menorca i em fa una il·lusió i em genera com molta atracció aquesta idea d'aquest sacseig de la tradició i aquesta voluntat de transformació i de pensar que una tradició només viurà si encaixa en el món que habitem, no? Crec que aquesta diversitat de formats que comenci a haver-hi, aquesta sensació de públic que arriba i que potser fins ara no havia connectat amb la glosa, però a través d'aquests nous formats que no renuncien a l'essència de la glosa, però que alhora ens possibiliten temes, aproximacions, formes de veure el món més properes, doncs em sembla que és un èxit i veig molt futur en aquest sentit.
1: Fa pocs anys, al Principat, o podríem dir als Països Catalans, va néixer Nyàmeres, un col·lectiu no mixte de glosadores dels Països Catalans. Ens podries explicar un poquet aquest col·lectiu Nyàmeres, en què consisteix, com s'organitza, quines coses hi passen o deixen de passar-hi, en quina línia fa feina Nyàmeres?
2: Nyàmeres, entre altres coses, surt una mica de la lectura d'aquest llibre i de pensar que de fer aquest procés de presa de consciència que les experiències que ens passen i no són aïllades de Catalunya, sinó que també passen a altres dones del món de la tradició, de la cultura oral, però també d'altres tradicions, i llavors comencem a veure la necessitat de trobar-nos i de poder-ne parlar. Perquè el principal, l'estratègia feminista que hem trobat, no només a la glosa, sinó en altres contextos, és trobar-nos, parlar-ne i analitzar conjuntament totes aquestes coses que ens passen. Perquè en el moment que deixem que una experiència passa de ser d'individual a col·lectiva, passa a formar part de l'estructura i passa a ser una responsabilitat de qualsevol col·lectiu fer-me front, no? Llavors, Nyàmeres és un col·lectiu de dones i persones dissidents principalment de Catalunya i amb acollida també a la resta dels Països Catalans, que es troba periòdicament, més o menys entre 2 i 3 vegades l'any, i si pot ser 4, i és una trobada generalment d'un dia on venen totes les glosadores que poden i té dues portes principals, no? Una és conèixer-nos, perquè també passa això, no? Que al final cada glosadora viu en un lloc diferent i té unes formes diferents d'haver viscut la glosa i, per tant, un primer pas que falta és tenir una xarxa compartida, és justament aquest codi comú que fa falta de la tradició i que a vegades no tenim, aquest fil invisible que diu l'Oxo en una altra entrevista, aquest fil invisible l'hem de visibilitzar per formar part totes d'una mateixa xarxa que ens ajudi, que ens sigui un suport. I llavors, per tant, tota aquesta voluntat de conèixer-nos i d'agafar confiança i també l'altra voluntat que és de formar-nos en la perspectiva feminista, perquè ser dona no ve implícit o no va junt amb ser feminista, no? I, per tant, també aquesta voluntat de les dones de dir no només volem ser una trobada de dones, volem ser una trobada de dones feminista. I això és una tasca que, de fet, podria ser una assignatura, diguem-ne, tant d'homes com de dones, i que és un reclam i una voluntat que tenim, que també els homes se sentin la causa feminista com a seva, no? Però, de moment, som el col·lectiu de dones, sobretot, que estem com amb la responsabilitat i la necessitat de formar-nos en matèria feminista, i llavors això, les trobades serveixen per ser suport, per formar-nos, per pensar això que dèiem abans, no? Pensar com volem evitar i com volem que aquesta tradició que està en auge i que estem segures que creixerà més, doncs, per exemple, no, de que un dels seus principis d'aquesta tradició sigui que és feminista, que no estigui en qüestió, que no sigui una feina més que tenim com a dones a l'escenari que prou feina tenim. No? Llavors, per exemple, un exemple de coses que han passat des que existeix Nyambres és que hem començat a pensar quines experiències passen quan estem en un combat de glosa, no? Que és un dels formats, que abans no he parlat de formats, perdó, però hi ha diferents formats de glosa a Catalunya, i un d'ells, i que últimament té molta presència, són els combats, les competicions. Que això també tindria tota una reflexió més estructural de dinàmiques més o menys feministes relacionades amb la competició, però en tot cas la competició és present a la glosa a Catalunya, i llavors algunes Nyambres, i aquí cito l'Esther Santos, que és una de les principals persones que està fent la recerca, una mica, doncs estem mirant quines coses passen, no? I una de les coses que passa principalment és que en la majoria de combats, per no dir tots, la majoria de persones que s'hi presenten són homes, o hi ha un percentatge d'homes molt més gran que de dones, no? I llavors, a mesura que passen fases del combat, l'evidència ens diu que proporcionalment passen més dones que homes, no? Llavors, això ens dona lectures possibles, però una d'elles és que els homes amb molta més facilitat o amb molt menys coneixement pensen que tenen la legitimitat per pujar a un escenari i competir, no? I, en canvi, les dones hi ha molts més processos que han de passar, que passen per la seguretat i per moltes altres eixos i molts mecanismes que trobaríem a Llibre de Res, que els sembla que no és el seu espai, no? O que no estan preparades o que no són prou bones. Llavors, les trobades en Nyambres també serveixen per això. I tenir un grup de dones que abans d'un combat ara ens escrivim i diem que jo presento, tu et presentes, o que animem a les companyes si volen, si els hi venen de gust, no? Aquesta validació, que malauradament no és estructural, però que si no és estructural pot venir de les companyes, doncs pensem que també és un impuls de les dones i del fer feminista, diguem-ne, dins la nostra tradició estimada, que és la glosa.
1: Ens podries concretar algunes de les formacions, tallers o activitats que han ocorregut en les diferents trobades de Nyambres perquè les oients es puguin fer una idea més concreta de quins temes s'han tractat, no, durant aquests anys de l'existència del col·lectiu?
2: Un dels temes que hem treballat a les trobades és justament el que comentàvem abans de l'ús de l'humor, no? De quines formes ens podem apropar a l'humor, perquè també és veritat que a vegades sembla que llavors des d'alguns discursos feministes el que s'està dient és que l'humor no ha de formar part de la cançó improvisada, i en tot cas no és això, no? Però sí que volem que aquest humor ens faci gràcia a totes, no? I per tant pensar quines formes d'humor ens fan sentir còmodes, quines ens agraden, quines no, perquè l'humor sempre cap amunt i no cap avall, per exemple, i quan dic cap amunt vol dir, no?, riure's del poder i no riure's de les persones amb més opressions que tu, per exemple, no? Doncs tot el tema del treball de l'humor és un dels temes. També s'ha fet formació sobre educació sexual, sobre coneixement del propi cos, també sobre interseccionalitat, sobre els eixos, no?, que a vegades no és només que siguem homes o que siguem dones, sinó també l'edat que tenim, la nostra orientació sexual, el territori d'on vivim, els nostres cossos, i per tant també fer un treball feminista vol dir fer un treball que tingui en compte tots els eixos que travessen una identitat, no? I de pensar quins ocupen més o menys espai o quins eixos tenen més validesa o més prestigi, no? Entre molts altres, eh?
1: Molt interessant. Moltes gràcies. També en prenem nota des de Menorca i aprofitant per convidar totes les glosadores de Mallorca, de Menorca, a unir-se en el col·lectiu de Nyambres, perquè hi venen passant coses molt, molt interessants i que responen a reptes que jo personalment trobo que estan damunt la taula. Ja per anar acabant, recupero una pregunta que li feia a l'entrevista passada en Uxue Alberdi, i és una qüestió més referent a la llengua. Berta, entenc que escrius, investigues, improvises i, en definitiva, ets en català. Et volia demanar què és per tu la llengua, com ets la teva experiència de viure en una llengua minoritzada i quina relació creus que té amb la glosa.
2: Aquesta pregunta té com algunes arestes, perquè jo la llengua catalana, la major part de la meva vida, l'he viscut molt despolititzadament, diguem-ne. Jo he nascut i he crescut en un entorn on la llengua catalana era l'hegemonia, on no hi havia un qüestionament, on mai em vaig plantejar si hi havia de fer ús o no d'aquesta llengua, simplement era la llengua que es parlava a la meva família, que es parlava en el meu entorn, que, diguem-ne, que era present a tots els espais que jo habitava, no? I ha sigut fins als últims anys que he viscut en un entorn del Cinturó Roig, que es diu que són els territoris al voltant de Barcelona, i que la situació lingüística és diferent, és molt més diversa, i també suposo que per estar en contacte amb moviments més polititzats que m'han fet entendre i m'han fet ser conscient que, òbviament, vivim en una llengua minoritzada, no? Però penso que el que té de bo, diguem-ne, la meva experiència recent i connectant-ho amb la glosa és que, evidentment, la glosa és en català i això jo penso que és un principi indiscutible i, de fet, és part de la identitat d'aquesta tradició, però també poder viure la glosa en català sense que aquest sigui l'objecte d'estudi, sense que aquesta sigui la pregunta, sense haver-nos de qüestionar si és en català o una altra llengua, penso que és un dels potencials de la glosa, no? Aquesta idea d'apropar el català des d'aquest lloc, des d'un lloc amable, des d'un lloc no obligat, des d'un lloc que t'apropes a la glosa, que és en català, i llavors, com que és en català, potser et ve de gust aprendre el català i no perquè has d'aprendre el català, no? Per tant, aquesta voluntat d'estima de la llengua, penso que són molt interessants. Per tant, també, des d'haver viscut o des d'estar en entorns on el català no es dona tant per descomptat i on pensar què hem de fer perquè, evidentment, estimem la nostra llengua i volem que sigui una llengua parlada per totes, doncs crec que la glosa és una oportunitat també de viure la llengua des d'algun lloc que s'assembli al gaudi i que sigui una llengua que està oberta a totes les persones i que se la sentin seva. És un guany indiscutible.
1: Doncs moltes gràcies, Berta. Ha estat un plaer, una inspiració. Com sempre, escoltar-te quedaríem, doncs, com en totes les entrevistades, mitja hora més fent preguntes, perquè hi ha moltes qüestions que nombraves que fa moltes ganes d'estirar més el filet, i n'hi ha moltes d'altres, doncs, que no tenim temps de xerrar, però que estic segura que també passaria molt de gust, doncs, a poder compartir. Ho hem de deixar aquí, com sempre, el proper programa. Seguirem el fil d'aquestes i altres qüestions. No us el perdeu. Moltíssimes gràcies, Berta. Us veiem prest i gràcies pel teu temps.
2: Moltes gràcies a vosaltres i per la feina que feu. Una abraçada.
1: Una abraçada. Salut.

Avui, a Fer Memòria, recuperam la figura d'en Pere Seguí, conegut com l'amo de Vinyguardó, migjorner nascut el 1936 i per molts una de les millors veus desglosant menorquí que podem haver sentit fins a dia d'avui. La glosa que recuperam és del 98 i és un glosador actual amb què havien cantat junts amb Moisès Coll, qui mos en fa la crònica.

0: Tenc la pell de gallina. Cada vegada que sento aquesta veu, amb aquesta potència i aquesta entonació, m'agafa un escarrufament del cap fins en els peus. Et sa veu d'en Pere Seguí, en Pere de Vini Gordó. La glosa que acabam de sentir és estreta del pregó de Sant Llorenç de 1998. Aquest any, el pregó va consistir en un glosat, on, a més d'en Pere, hi van participar també en Jordi Orfila i en Tòfol Llambies. He anomenat aquests glosadors perquè jo encara he tingut la sort i el privilegi de poder glosar amb aquests tres pregoners. I si no ho tenc mal comptat dins els records, en qui he compartit més gloses és en Manseguí. Ell va començar a improvisar quan només tenia 15 anys. I segons de, em va aprendre tot sol. En aquella època, aprendre'n tot sol volia dir que no hi havia cursets ni tallers i els joves aprenien aquest art amb el senzill fet de veure glosats i de practicar en ses ballades en el lloc. Les seves composicions solien ser de rimes fàcils, d'acudit senzill i de mots mètricament variables. En Pere no era impedir d'emprar figures retòriques ni paraules altives. En el seu temps, tenir una tècnica depurada no era cosa que els he llevat la son. Una altra característica que tal vegada perdem és la repetició de mots dins la mateixa glosa. I si bé està, com ja hem fet veure al principi, allò que identificava més el nostre protagonista és la seva veu i la seva tonada. Inconfusibles, inimitables, impressionants. També és cert que tenies les seves manies. Record que abans dels glosats en deia fluixet que no volia anar darrere en Ben Moll, en Pipa, perquè sa manera de glosar d'en Bep el feia d'estalejar bastant i no li anava bé. Per acabar, només diré que en Pere de Vini Gordó prenia molt de gust en ses gloses i això es notava en el cant. Arreu solia afirmar: sa glosa és el més polit que hi ha.
1: Acabant d'arribar a l'espart del Freginal i m'acabo de trobar en Nana, que és una de les organitzadores d'aquest esdeveniment tan bèstia que han muntat. Bona, Nana, com estàs?
2: Olé, molt bé, molt bé.
1: Gràcies per dedicar-me dos minuts.
2: Només faltaria.
1: Jo te volia demanar, què és Acid Chaos i què és que heu vingut a fer avui en el Freginal?
2: Acid Chaos ens denominem com cultura de circ i aprenentatge en comunitat. Això és circ amb totes les seues vessants, des de lo comunitari a lo social a lo personal, creem amb les arts escèniques com a eina de transformació personal i a instància a eina de transformació col·lectiva. I per això estem avui aquí, no? Perquè és la nostra festa major, el Festival de Circ, que és un esdeveniment que fem gairebé cada any, i amb la qual diem, ei, fem circ i nosaltres som aquí i estem vinculades amb aquest territori i volem continuar hi estant.
1: M'ha encantat aquesta resposta tan concreta i, a més, una de les coses que m'ha agradat és arribar a aquest parc i veure que està funcionant, perquè sempre que venc sembla un aparador. Crec que has d'agrair per Menorca que es facin aquestes coses.
2: Sí, és important, no? És una de les nostres idees, també, o filosofia, és donar els espais públics que siguin contenedors de cultura. És a dir, si l'espai públic no fos públic, com prendríem els carrers des de la cultura, des de les arts escèniques? I és una mica el que ens deixen, el que ens permeten, no? Durant aquests dies, agafar el parc
3: i fer-ho al carrer,
2: feu des de les arts escèniques, sí. Des del circ, i compartint doncs, amb la música, amb la glosa, i que pot ser qualsevol lloc. Pot ser en una plaça, pot ser en un mercat, pot ser en un talaiot, pot ser en una platja, no?
1: Que guai, Anna, pues crec que és una funció superimportant el que esteu fent, i des de Glosera i des de l'altra veu de la glosa vos donem tot el recolzament. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per comptar també, i per ser-hi, i per fer Menorca i per fer cultura.
1: Gràcies. Seguim aquí en el parc del Freginal i han vingut a la taula de Via Menorca, que estan aquí exposant les accions que han fet perquè la gent ho conegui, i m'ho han trobat en Nuri del Gop, ara ja el coneixem així. I li volien demanar una cosa molt concreta sobre la glosa.
4: Què és que vols demanar, Edu?
1: Saps que és una quarteta? Sabries definir que és una quarteta? Perquè sé que ho saps, que és una quarteta.
4: Sí, que te podria dir que és una quarteta.
1: Va, com ho diries?
4: Són quatre versos on entre dos i dos rimen, llavors construeixes una part d'una glosa, no? O la glosa.
1: Bastant bé, molt bé, molt bé, molt bé. M'ha agradat la resposta. Moltes gràcies.
4: De res.
3: En glosa, una quarteta és una estrofa de quatre versos heptasil·làbics on sa rima es pot donar de diferents maneres, mentre que Menorca i Mallorca és comú rimar es primer amb es quart vers i et segon amb es tercer, A, B, B, A, en es Principat et sol rimar es primer vers amb es tercer i et segon amb es quart, A, B, A, B, o inclús rimar només els parells, lliure A, lliure A. Ses quartetes són estructures que caracteritzen molts de romansos, tonades i cançons tradicionals de Menorca i d'arreu del territori.
1: Bueno, seguim aquí en l'espart del preginal, amb Basir Caos. Ens han trobat en Raquel, del País Valencià. Te volem fer una pregunteta. Què trobes?
5: Bé, puc intentar contestar-la.
1: Vale. Tu saps què és una quarteta?
5: Una quarteta... Doncs és alguna cosa relacionada amb la glosa.
1: Vas molt bé.
5: Però pues seran quatre versos.
1: Yeah, molt bé.
5: Una glosa de quatre versos.
1: Perfecte, moltes gràcies, Raquel.
5: De res.
1: Un beso. Ara m'ho han trobat en Pablo. Bones, Pablo, com va?
6: Molt bé, tu, què tal?
1: Bé, te volíem fer una pregunta. Mm-hmm. Tu saps que és una quarteta?
6: Una quarteta? Això de la... sona.
1: Et sona?
6: Sí.
1: Pensa, no frissam, no tenim cap frissera.
6: No, és un tipus de, com de rima, de verso, algo así, no? Com una moneta de...
1: Exacte.
6: Algo así.
1: Per allà anem?
6: Sí.
1: Bueno, bé, està. Estem contents de saber que la gent coneix sobre la glosa.
6: Sí, sí.
1: Moltes gràcies.
6: Un poquet,
1: Per això, està beníssim. Gràcies.
7: Gràcies.
1: Bueno, mira, m'ho han trobat a la Sandra, a la mama Fiera, que la coneix tothom, i li volem fer una pregunta.
8: Madre mía.
1: Tu saps que és una quarteta?
8: Una quarteta?
9: ¿Qué tal?
8: Pues un grupo de cuatro versos, ¿puede ser?
1: Perfecte.
8: ¿Sí?
1: Tal
8: sí.
1: qual. Molt bona, gràcies, Sandra. Bueno, seguim aquí en l'espart del preginal. M'ho han trobat en Miquel Trullol, un glosador de dalt de tot.
10: Bones, bones.
1: I ja aquí som, li farem una pregunta un poc més difícil. Perquè ja que va de quartetes, te volia demanar, me faries una quarteta amb Basir Caos?
10: Basir Caos?
1: Que surti la paraula Basir Caos, allà on tu vulguis, en els vers que tu vulguis.
10: I és que són tots uns melaos i jo estic ben satisfet. I jo crec que els Basir Caos m'han resignificat el cabaret.
1: Boníssima, Miquel, molt bona. Moltes gràcies.

I per acabar, una estona de glosa menorquina amb en Xavi Triay, en Marc Barceló, en Ramallet i n'Edu Coll a Seguiterra.

0: Bueno, Aurora, fins aquí el capítol d'avui.
1: Fu, jo estic cansada, hem anat fins molt i hem tornat.
0: Jo estic rebentat, i més estic afamat, és hora d'anar a dinar. Què trobes?
1: Ale, dona, a dinar, però gas, que haurem de preparar el quart capítol.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adeu, salut i closa.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines. Límit a parretges, cercles de baralls. Direccions canviades, rotondes de cavall. Cobert de porqueria, un porc brac!
1: Porc brut! Porc brut! Porc brut!
0: I el meu pis és gran, segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deix malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!
0: Però que meu les totes al col oblides Peter Cas.

0: Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles, que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles, i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls,
1: Exacte.
0: d'alguna manera.
1: Sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant
0: Ets molt
1: molts
0: jove.
1: i estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en hivern, les ratapinyades descansen. Les ratapinyades són els únics mamífers capaços de volar. El seu nom ve de llatí rata pinata, que vol dir rata alada. Els quiròpters, nom en què es coneix aquest grup d'animals, van aparèixer fa uns 70 milions d'anys, quan encara hi havia dinosaures en el nostre planeta. Van evolucionar a partir d'un tipus de mamífer terrestre que va tenir la capacitat de conquerir el medi aeri. Durant l'hivern, les ratapinyades entren en una fase de repòs anomenada hibernació. Deixen de volar per romandre inactives durant uns mesos. Refugien en llocs tranquils i amb una humitat estable, com per exemple coves, cavitats naturals o edificis antics. Hem de tenir en compte que a la nostra regió la majoria de quiròpters mengen insectes. La hibernació es produeix com a resposta a la manca d'aquest aliment durant l'hivern i també per les baixes temperatures. A les Balears trobem una vintena d'espècies de ratapinyades, de les quals 15 es troben a Menorca. La majoria són sedentàries, tot i que poden volar entre illes. Però també hi ha espècies migratòries que poden realitzar desplaçaments superiors a les 1.500 quilòmetres de distància. Són uns animals fascinants i enigmàtics a la vegada, ben arrelats a la nostra cultura. Es diu, per exemple, que una persona renega com una ratapinyada quan té per costum festumar. Es veu que les ratapinyades, quan es comuniquen entre elles, fan com una renau en forma de petits renecs. Com a curiositat, en els escuts de les ciutats de València i de Palma de Mallorca, hi trobem representada la figura d'aquest animal. Es creu que es tracta d'un símbol medieval derivat de la conquesta catalana. També trobam representats els quiròpters en diversos personatges de ficció, com per exemple en Batman o el Comte Dràcula, o en personatges mitològics, com ara els vampirs. Aquest lligam entre vampirs i ratapinyades pot donar lloc a la creença que aquests animals són perillosos per als humans, però és tot el contrari. Ja han dit que mengen bàsicament insectes i, per tant, ajuden a controlar les plagues. S'ha vist, per exemple, que poden menjar papones de processionària, una oruga molt molesta a nivell forestal. Així que ja ho sabeu, si un dia veus una ratapinyada, agraïu-li la seva feina.

0: si em falla la vista, tampoc no arribaré tard.
1: La vida és la sang, sóc petit però gegant. La nit a mi no em confon, vaig volant per tot el...

sols tinc un niu. La colònia que és sagrada és el que em manté viu. Qualsevol foradet em farà aguantar el fred. Puc baixar les pulsacions de 700 fins a 7. Veus el mosquit? Me l'he cruspit. No més picades aquesta nit. Tantes molèsties, aquestes bèsties, tant quan passeges... Com...

0: és que sóc dolent? Tot el contrari.
1: La vida és la sang.

0: En aquest capítol hem escoltat Nocturn Opus 9, número 1, de Chopin, Tocata i fuga en re menor, de Bach, i Rap penat, del grup musical Xiula.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Si viatgem mil·lennis enrere, cap en els orígens de la humanitat, trobarem un moment definitiu que és el pas d'una societat nòmada, caçadora i recol·lectora, cap a una societat que s'estableix en un territori i emprèn un procés de domesticació de plantes i animals i l'assentament de comunitats permanents. Comencen a desenvolupar-se unes societats i unes relacions amb l'entorn i entre les persones més properes a el que coneixem avui en dia. Comença l'agricultura i amb ella la societat. L'ésser humà comença a aprendre a inventar tècniques, a organitzar-se de manera més complexa, a desenvolupar identitats grupals, normes, comença a celebrar, a viure entonats en el ritme cíclic de la naturalesa, emergeixen les èpoques de sembra i de cuita, es creen divinitats i religions paganes a través de les quals es prega i s'agraeix la bonança, sorgeix l'intercanvi i l'economia, el folclor dels pobles i un llarg etcètera. Han passat milers d'anys i en el món hipermodern i marcat per la tecnologia futurista i la globalització, costa d'apreciar aquest aspecte primordial de l'agricultura com eix vertebrador. La cultura popular viu hores baixes, els mercats ja no són un punt d'intercanvi de trobada central per la gent i la majoria no sembrat ni cuit res mai directament de la terra. Aquí a Menorca, un poble d'identitat pagesa i pescadora, tenim els ingredients encara vius per retrobar-nos amb allò que som i posar en valor aquesta cultura mil·lenària. No com un museu i una idea romàntica, sinó com a pràctica cultural.

0: I avui anem a Ferreries i també baixam en Esbarant del Gendar per conèixer en Tomeu Trullol, que des de fa quasi 20 anys fa feina en el projecte d'Arbres del Gendar. Benvingut, Tomeu.
1: Gràcies i bueno, un plaer ser en aquesta emissora.
0: Plaer és nostre. Bé, jo començant les entrevistes amb una pregunta als convidats i els demanam què és per tu la terra.
1: Hòstia, començant fort. Bueno, ho és tot, podem dir, no? Perquè d'ella ens alimentam, de Montella ens assentam, vivim, i jo crec que és el que ens vertebra com a espècie, no? A nosaltres i en tot el conjunt de les altres espècies, vegetals i animals, i en tots els elements, i és font d'aliment i font també de, després d'inspiració i de cultura, com ve des de la introducció. I per tant, jo, bueno, per això, em dic que és tot, no?
0: Sí. Bueno, i tu, un poc per introduir-te i contant als nostres oients què és el que fas, jo, bueno, sé que fas moltes coses, però així en concret, estàs en Esbarant del Gendar amb aquest projecte d'arbres, no?
1: Exacte, sí, sí. Ja fa, bueno, del 2006 que es va engegar el projecte aquest. I és un projecte, els d'arbres del Gendar, però jo dic que no som pagès pròpiament, perquè no visc de la producció, de lo que feim allà. Però el projecte d'arbres del Gendar és sobretot un projecte d'inserció sociolaboral. Té la vessant aquesta social, és un projecte que neix de Càritas, i el que sí que té interessant, evidentment, és que és subjectiu d'aquest projecte, és recuperar les varietats de fruiters locals, antigues, d'aquí de Menorca, perquè fa molts anys que s'estan perdent, i per evitar precisament aquesta pèrdua de patrimoni botànic i bueno, es va decidir d'engegar-lo, no? Això com a eix vertebrador del projecte, no? Amb la idea de recuperar aquestes varietats locals, de produir-les de nou en un viver, perquè la gent, que sobretot gent aficionada, gent que té hortals, que vulgui comprar arbres fruiters, pugui, bueno, adquirir-los en aquest projecte i així, de qualque manera, per perpetuar aquestes varietats que s'estan perdent, algunes encara, no? I tot això, evidentment, dins aquest objectiu més general del projecte, que és la inserció sociolaboral, vull dir que tot el que feim allà, de viverisme amb aquests arbres, de producció d'aquests arbres, va enfocat fer que serveixi de taller per a persones amb problemes d'exclusió social. Poden venir allà, bueno, ja seguien contractes d'inserció, que es diuen, després també feien tallers de formació prelaboral, que es diuen, educació mediambiental, també en les escoles. Vull dir que és un poti-poti de sí. Coses que està molt bé, el que passa, clar, evidentment, el prioritari no és tant la producció, sinó donar cobertura en aquestes necessitats socials. No?
0: Sí, superinteressant, però aquests dos aspectes, no? Ja me sorgeixen moltes preguntes. Un té a veure en la importància de les varietats locals, vull dir, la pràctica en si d'aquesta feina. Com és que és important la reproducció i el manteniment de varietats locals?
1: Bueno, perquè són un patrimoni, per una banda, en botànic, d'espècies de varietats, que si s'estan perdent, ja desapareixen per sempre i ja no es podran trobar després a un món més. I també perquè, a part, també és un patrimoni cultural, no? D'uns fruiters, en aquest cas, de varietats de fruiters, lligades a una manera de producció, de fer de l'illa de Menorca, amb unes tècniques, unes feines que també estaven lligades a quan se sembraven aquestes varietats, no? I la part després també culinària, de qualque manera, de les fruites, no? De l'ús d'aquestes fruites aplicades a l'alimentació, el que en aquell moment s'emprava, no? A l'illa. Clar, si perdem això, i ho perdem, a més, a partir de la introducció de varietats que venen de fora, pues el problema és greu, no? Perquè aquestes varietats que venen de fora moltes vegades són varietats que venen d'altres zones que no estan adaptades a les condicions ambientals de Silla, no? Uh-huh. I l'avantatge que tenen també aquestes varietats locals és que després de cents i cents d'anys pot ser que també hagin vingut de fora, que es vagin introduir a Menorca fa molt de temps, però en tot aquest temps d'anar-se sembrant a Silla s'han adaptat a les condicions de sol, de clima de Menorca, i això de qualque manera et fa més fortes i més adaptades a les condicions d'aquí, en comparació a les varietats que poden venir de fora. No? Sí. I és un poc, bueno, l'avantatge i l'interès que té és mantenir-les.
0: Sí. Clar, tenen més resiliència perquè estan adaptades després d'un procés de cents d'anys, no?
1: Exacte.
0: I com comença el procés de pèrdua o un procés d'iniciació, d'extinció d'aquestes espècies?
1: Sobretot això a partir dels anys 50-60, que és quan, de fet, també s'abandona bastant tota la part de fruita de Menorca. I a la vegada el que queda es va substituint per varietats que comencen a entrar d'altres zones, no? O perquè són més productives, o perquè, bueno, al final són modes també, molt de tema de productes alimentaris. I sobretot apareixen també les noves varietats aquestes que venen de fora a partir de l'agricultura intensiva, no? I llavors, és clar, a partir d'aquests anys, 60, 50, 60, es comencen a substituir les tècniques que s'empraven antigament, també d'empaltar, d'anar a cercar les varietats d'aquí per seguir-les empaltant i produir-les de nou. Això també es va perdent, lligat amb tot aquest procés d'introducció de les noves varietats. I fins que el dia d'avui, pràcticament, bueno, en queden algunes, evidentment, però d'altres ja s'han perdut
0: ja s'han perdut
1: per sempre, sí. De fet, a nivell d'illa de Menorca es calcula que, perquè a nivell de fonts documentals de les varietats locals, gairebé l'únic que tenim és el de l'arxiduc Lluís Salvador, els seus toms que va dedicar a cada illa, i en els de Menorca, pues, bueno, és un tio que ho escrivia sobretot, no? Sobre els bojos que havien un poble, i fins a les varietats locals que es cultivaven també a cada municipi, no? I surt un llistat, precisament, en aquests llibres, de totes les varietats que en aquell moment hi havia, no? I més o manco són unes 150 varietats diferents a tot Menorca.
0: De tot tipus de fruita?
1: Sí, de tot tipus, sí. Clar, sobre una illa petita com Menorca és una varietat molt, molt important. Passa que era això, que ja n'hi ha algunes que han desaparegut, d'altres potser estan a punt de desaparèixer, perquè potser hi queden tres o quatre arbres mig moribuns, que si no es localitzen o no es troben, també poden acabar desapareixent. El que passa aquí, un poc el problema també amb aquest tema, és que mai s'ha fet un treball exhaustiu i amb la qüestió aquesta. De fet, l'administració, que sempre s'omple la boca de han de mantenir la biodiversitat i tal i qual, col·labora poc. A Mallorca, potser sí que hi ha un poc més de... Perquè, bueno, al final patim el centralisme aquí també. I a Menorca sí que tenen camps experimentals i van provant amb varietats d'allà de Mallorca. I s'han escrit llibres fins i tot, no? Sobretot de figueres, de diferents espècies de fruiters. Però aquí a Menorca sempre ha quedat bastant al marge, no? I ja t'ho dic, no hi ha cap estudi exhaustiu per saber exactament
0: el que hi ha.
1: I clar, nosaltres amb els projectes sempre hem anat un poc de molt la marxa, no? Perquè clar, a la vegada tenim la necessitat d'anar produint. Vull dir que no ens hem dedicat de manera exhaustiva a fer un treball de camp, d'anar, bueno, cercar per tota Silla, entrevistes amb gent major, que hagi trobat els temes dels fruiters. No s'ha fet prou bé, de qualque manera, no? I clar, hi estem un poc sempre que navegam un poc a les fosques, per dir-ho de qualque manera, Tot i que, bueno, déu-n'hi-do, també, amb els anys que duim que feim el projecte aquest, de les varietats que hem aconseguit trobar i que de moment es podem mantenir. No?
0: Sí. I com és el procés aquest? Vosaltres trobau una varietat i a partir d'aquí la començau a reproduir una altra vegada? O...
1: Sí, abans, és complicat, perquè a vegades, clar, hi ha gent que et diu, oh, sí, jo tinc un arbre de sortal que l'avi ja l'havia vist i, bueno, i això tampoc és cap garantia de que sigui una varietat local antiga, no? Però, bueno, pots agafar-ho, per si de cas, i, de fet, l'única manera de garantir el 100% que allò és una varietat antiga seria fent un anàlisi genètic de la varietat. Però, clar, això implica ja enviar la fruita a laboratoris, no? Que hi ha Saragossa o València, i és car. Cada fruita, no sé si són un anàlisi d'aquests, no sé, són 200 o 300 euros cada peça. I, clar, això no ens ho podem permetre de fer, no? Vull dir que això és el que t'ha d'abans de l'administració, sí que seria una feina que l'administració tal vegada hauria d'implicar-s'hi més, no? amb aquest aspecte. Però, bueno, amb això hem anat cercant. Sí que n'hi ha de varietats perquè, per exemple, a l'O, que l'emporter, sí que hi ha gent que es dedica ja de fa temps a cultivar fruiters i anant mantenint les varietats antigues que ja han interessat més. I, de fet, allà sí que ja és una garantia, de qualque manera, de el que han trobat allà, de que sí que són varietats locals antigues, no? I a vegades això depèn. I una vegada localitzam les varietats, pues fem el procés de reproducció d'aquesta varietat. No? Amb les tècniques que es coneixen, que es diu Sempelt. Exacte. I una vegada aconseguim que Sempelt agafi, pues, això,
0: comença el procés.
1: Vagi creixent, s'abre... Llavors, aquí també, allà dins del projecte, hi ha com dues vessants. Per una banda, la producció d'aquestes varietats per vendre i llavors també el manteniment d'una col·lecció de varietats a la mateixa finca de Saranjassa, que són ja quan, bueno, els arbres grossos, per mantenir-los allà. Per una banda, per anar agafant el material vegetal que necessitem per seguir fent empels i seguir produint aquestes varietats. I per l'altre també per tenir-lo allà com una espècie de museu de varietats antigues a l'aire lliure, no? Amb cada varietat d'una plaqueta, amb una foto de la fruita i una petita descripció de lo que és aquella varietat. I per, bueno, que es pot visitar, no? I clar, de varietats n'hi ha tantes, al final, que no ens produïm totes per vendre. Perquè, evidentment, d'aquestes varietats antigues n'hi ha que tampoc tindrien massa sortida, no? a nivell comercial, perquè s'ho fa la fruita més xereca o perquè, bueno, no hi ha un interès, o la gent també te desconeix i no te demana ja directament. Però, bueno, és un poc això, no? És el procés de producció d'aquestes varietats, una banda per mantenir la col·lecció i engrandir-la en el cas d'anar trobant varietats noves, i per l'altra anar produint les varietats locals antigues que més sortides tenen comercialment, entre cometes, bueno, i per vendre-les després a tota aquesta demanda que hi pot haver, sobretot que té d'aficionats o de gent que té hortals.
0: Sí, això t'anava a demanar, que la demanda ve de gent particular més que empreses, no?
1: Sí. A part que nosaltres el nivell el volum de producció que tenim també és petit, i tampoc podem abraçar massa demanda, no? Tot i que sempre ens han dit que si en féssim més, segurament que podrien seguir tenint sortida aquestes varietats. Però, bueno, són pocs en el projecte i hi ha molta més feina també, a part de la producció dels arbres, de manteniment de la finca, tota la part aquesta social que té també de cursos que feim i tal.
0: Sí, aquí volia entrar un poc a la part social, que més dic que feis feina en gent que està en una situació de risc laboral o risc social.
1: D'exclusió
0: social. I com, en la teva mirada, com veus el fet de fer feina o de, bueno, de ser un pont entre aquest context d'aquesta gent i tenir un entorn així per poder-hi fer feina? Com veus que se'l pugui, pot ajudar a la gent?
1: Per una banda, hi ha els que venen ja amb un contracte d'inserció, que es diu, que en aquest cas poden estar un any i et simplement mira una ajuda que tens, perquè ja és quasi un contracte normal, un contracte d'inserció, i fan allà un any de feina i aprenen doncs, el que és l'ofici de treballar els arbres fruiters, de manteniment de finca. I normalment ja són perfils els que venen en contracte d'inserció, que bueno, gent que ja fa feina a vegades, però que per edat, potser a partir dels 50 anys, que ja és molt, molt difícil trobar feina o altres problemàtiques també que puguin tenir, doncs tenen difícil d'accedir en el mercat laboral convencional, diguéssim. No? I això els permet de qualque manera doncs de seguir cotitzant i de tenir una alternativa, no?, en aquest sentit. I llavors hi ha el que són els cursos de formació prelaboral, que aquest sí que és per formar de qualque manera amb el tema concret de la producció de fruiters. El que passa és que són cursos molt curts, són de 2 mesos. I clar, la veritat és que és poc temps per poder aprofundir molt en l'aprenentatge de les feines. No? I el que feien també, com que són conscients de que a Menorca la producció de fruiters o de fruita és molt limitat. Dins l'agricultura, dins el conjunt de l'agricultura a Menorca, el sector frutícola, diguéssim, que és molt, molt minoritari. Sí. Sí. Clar, i a nivell de sortides, llavors, també és molt més limitant. No? Per això feim els cursos aquests també ampliant un poc la perspectiva de dir, bueno, feim això de fruiters, però també una mica d'horta, que sí que hortalitza. Això no ho he dit abans, tot el que fèiem allà ho fèiem amb ecològic, que sí que hi pot haver més sortida, no? Més demanda de mà d'obra en tema d'hortalissa ecològica, i fins i tot també intentàvem acompanyar tot això amb una mica de jardineria, també. Que, evidentment, jardineria encara hi ha més demanda. No?
0: Sí, sí.
1: I és un poc això, el que fèiem, no? Després que es puguin acabar col·locant en feines al camp, aquesta gent, és el complicat, al final, no? Per una banda, això, perquè no hi ha massa demanda. I llavors és perquè també hi ha perfils que venen els hi costa també el tema del camp. No? Per ells és una ajuda, perquè amb aquests cursos també cobren una petita paga. I a vegades quasi més venen per la paga que perquè t'interessi especialment el tema del camp. No? Però intentem nosaltres que s'apassionin i que els acabi agradant la qüestió.
0: I veus que per almenys és fer feina de fora, fer feina amb les plantes, ja t'ha de nivell psicològic per ells, és una ajuda? O...
1: Sí, en general ho notes, sí, que agrada. A més, allà baix, ja ho coneixes, sí. És un paradís, aquella zona de Saranjassa, del Jandà. I la veritat és que sí, que sempre hi ha hagut molt bones vibracions amb la gent allà baix. I ho veus, que sí que ets hi agrada en aquest sentit, també. De l'aire lliure i d'una natura agraïda, no? En aquest sentit.
0: Bé, un poc anant o mirant cap a tu, que és el que t'ha duit a tu a tenir aquesta passió, una d'elles, del camp i la naturalesa, si ens vols contextualitzar un poc, què és el que t'ha duit en aquest camí?
1: De qualque manera, supos que, no ho sé, vés a saber dins el cap les connexions i la sensibilitat, i els pensaments, i els coneixements que vas adquirint al llarg de la vida, com es conjuminen i acaben desembocant o dirigint cap a una banda o cap a l'altra. Però amb la natura en general, i amb el camp de Menorca, amb la natura de Menorca en concret, jo crec que ja és una cosa que de petit, quan als anys 80 encara es podia acampar en Castilla, i molts de ferreriencs anàvem a Trabaluja i a passar l'estiu, i que són coses que després te'n dones compte més de gros, no? En aquell moment ets més inconscient i potser no ho valores, Però sí que ja va ser una primera so, no? de viure davall un pinar i de passar tot un estiu allà i uns quants anys seguits de que contacte, no? amb la natura, que ja de qualque manera te la fa estimar i te la... I tot això després, a mesura que vas creixent i quan vas mamant també de totes les problemàtiques que han anat sorgint a Silla, d'urbanitzacions, de destrucció de Silla, pues, bueno, més que mai acabes també això, prenent partit de qualque manera per ser defensa d'aquests espais naturals i el camp en concret, com a espai de feina i estil de vida, i això m'havia més tard, tot i que sí, es veu que era petit per casa, jo haig dit a mon pare i ma mare que jo quan fos gros seria pagès i pintor. Jo, òbviament, ja se m'havia oblidat, i ara que estic en el camp i faig feina, dic, bueno, i tal vegada sí que no anava mal encaminant, no? I de fet, el que he estudiat també a nivell de formació així més acadèmica ha anat lligat un poc també en aquests temes. Vaig fer un FP2 de forestal a Catalunya, a Santa Coloma de Farners, i estem a boscos també, vaig tenir una època que m'apassionava molt. I llavors, quan vaig acabar això, vaig fer geografia autònoma també, i geografia també em va obrir molt el cap, perquè és una disciplina, diguéssim, que és multidisciplina, no? Que toca moltes vessants de tot, de tenir una visió molt, molt global de tot, d'economia, demografia, geografia física, de meteorologia, de paisatge, de natura, de medi ambient. I bueno, em va agradar molt en aquest sentit també, no? I passa que després, des d'aquesta formació acadèmica, he fet poques feines lligades a això també, no? Cosetes petites. Fins que això, vaig estar a Catalunya fins al 2004 fent diferents tipus de feina, i el 2004 vaig tornar a Menorca. I ja es cap de poc, el 2006, me van oferir la possibilitat aquesta d'entrar dins el projecte d'Arbres del Gendar. La veritat és que la meva experiència en Paltant era zero o pràcticament nul·la, en aquest sentit. I me fa un pot de iuiu posant-me així a muntar de qualque manera el projecte aquest, que en aquell moment també hi havia en Tito, de Ciutadella. De fet, en Tito també vam estar molts anys junts. En Tito ho va deixar el 2015, em sembla. Però bueno, va ser al final un aprenentatge també d'anar aprenent la tècnica de Sant Pelt, d'altres tècniques també per produir aquestes varietats antigues. I a poc pues, d'anar-ho disfrutant també i aprenent cada vegada més coses. I tal vegada és amb la feina que de qualque manera m'he sentit més pagès, entre cometes, i més a prop de la no? de feina pròpiament del camp.
0: Sí. Ah, que bé, un bon camí. Doncs.
1: Sí, jo crec que sí, perquè ja t'ho dic, que tampoc en vivim de la producció i per tant no puc considerar pagès en aquest sentit. M'agradaria, a vegades hi pens, també de poder viure al camp i poder dedicar-me a la producció de fruita i de produir arbres fruiters també. Però és difícil, també, a la vegada. Sí. I t'agafes, al moment a el que tens més segur. I ara, el projecte aquest encara pot donar molt de sí, també. Però, bueno, la possibilitat de viure al camp i també és difícil. Sí. També gent que conec, que m'ho comenta, que està, bueno, l'accés a la terra és complicadíssim. Si ets propietari o... Costa molt.
0: Bé, si vols, feim una petita pausa, després xerrarem d'activisme, d'accés a la terra i tots aquests temes interessants, i te vull demanar si vols per aquesta pausa oferir-nos una cançó o posar-ne una.
1: Sí, sí, ten dubtes, perquè n'hi ha una que m'agradaria posar-la, perquè el tema de Palestina me trasbalsa molt i tinc ganes de fotre una cançó perquè senti, i està bé, el genocidi aquest. I a la vegada també, com que el tema és escàs del camp i de fruita, varietats locals, fruiters i tal, tinc una cançoneta feta meva, que es diu Tutti Frutti Som, i també m'agradaria cantar-la. Però bueno, deixa'm fer un glob d'aigua.
0: Sí, sé qui tu vulgui.

0: Bueno, moltes gràcies per aquest temazo.
1: Vam, si es sent bé.
0: Jo crec que sí. Bueno, això és un altre dels teus amors, m'imagino, no? La música i la cultura.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Crec que ja també fa molt de temps que m'agrada escriure, sobretot. Pintar també, però bueno, en el dia no pint tant. I escriure bàsicament la poesia. M'agrada fer poemes. I després, com que supos que mira, també tinc aquesta dèria musical, també m'agrada després posar-li música en els poemes. No? Mm. I surten cançonetes de tant en tant.
0: I com casa, l'amor pel camp i l'amor per la música i la poesia?
1: Bueno, jo crec que tot són coses molt, molt viscerals i molt de dins, no? I de sensibilitat. I com t'he dit abans, que la terra ho és tot, de qualque manera. I també inspira, no? La bellesa, amb molts aspectes que lliguen amb la sensibilitat humana, pues a partir d'aquí, no? De la creativitat també, inspirat per un paisatge o per qüestions també socials lligades a la defensa del camp, de la natura, pues van sortint després aquests escrits o aquests poemes. No? Evidentment hi ha molts altres temes també. Però jo crec que la natura sempre ha estat una font d'inspiració i de creativitat. No? De fet, m'agrada molt, no te vull dir que quan vaig pel camp me comenci a empastar de fang per sa cara i olorar així s'aire com una papona.
0: Bueno, n'hi ha que ho fan, eh?
1: Sí, és polit també. Sí, m'agrada abraçar molt, m'agrada abraçar en els arbres, sí. Això sí que és una cosa que molt telúrica.
0: Empaltar i abraçar.
1: Exacte, sí. I el que té, no? que és un llenguatge final, també la natura, els elements, molt bàsic, molt primitiu, molt elemental, i en aquest sentit, pues, el contacte i el coneixement d'aquest llenguatge, intentar entendre i escoltar-lo, també penso que bueno, és molt important per el creixement i per poder viure també amb una certa harmonia amb l'entorn. No?
0: En relació amb la defensa del territori, a on veus Menorca tu avui en dia?
1: Puf.
0: Una altra pregunta petita.
1: Exacte. Bueno, no ho sé. Al final, la veig dins del context també general, global, que estem en unes circumstàncies, jo crec que bastant complicades. El canvi climàtic, canvi climàtic i al final és crisi ecològica general, perquè és canvi climàtic però també contaminació de rius, de mars, de terres, pèrdua de biodiversitat, a nivell mediambiental, pues, totes aquestes qüestions que ja fa anys que venen de molt enfora, lligades a un procés, a un model, més que un procés, un model d'economia que coneixem com a capitalisme, que és un sistema voraç, és final, no? que la seva màxima és créixer al màxim, acumular el màxim de beneficis amb el menor temps possible. I clar, això en un planeta, i en el cas de Menorca, en una illa amb recursos finits, pues, és impossible. I per això estem on estem, mediambientalment, però també socialment, perquè aquest sistema també, per aconseguir beneficis, doncs necessita explotar laboralment a la gent i crear moltes injustícies socials també. No? I jo crec que això ho vivim a nivell global i a nivell de Menorca també. No? Sempre s'ha dit de Menorca que això, fins als anys 80 més o manco tenia un model d'economia més o manco equilibrat, no? Encara que fos dins del capitalisme, però bueno, al manco hi havia com tres sectors més o manco equilibrats, el camp, l'agricultura, l'indústria i el turisme. No? Però ja de fa dècades aquest equilibri s'ha perdut totalment i tot s'ha enfocat de cara en el turisme. I això, clar, crea a la vegada una economia molt fràgil, no? Perquè dependre només d'un sector És a dir, que aquest sector falli, pues, no anem a la merda, no? No hi haurà un camp productiu ni una petita indústria que pugui aguantar després si no existeix, no? Si la desmantellem. I per això reptes que tenim, jo crec que són molt importants, molt urgents, però desespera un poc també a la vegada, perquè veus que a nivell polític, institucional, l'administració, no es fan les passes que s'urgència de la situació exigeix de qualque manera, no? o demana, sinó que som com pilotes fora i pendant i sembla que esperam un col·lapse i sense posar-hi quarada, no? I això és el que desespera més, no? A nivell de Menorca, veus que d'any en any es va massificant cada vegada més, cada vegada més turisme, fins i tot el camp, que fins fa 4 dies encara es mantenia un poc al marge, cada vegada més agroturismes, més les finques estan comprant grans capitals estrangers o, bueno, és igual, o peninsulars, però la qüestió també és un poc estranger. I està perdent el que és el camp. El camp produeix per alimentar, produeix aliments. I ara passa a ser un agroturisme, que no vol dir que no sembrin 4 coses per accedir en aquest agroturisme, per fer aquest agroturisme, però la part grossa de la producció acaba sent turística.
0: Sí. Ja no basteix una població, sinó un model turístic.
1: Exacte. I després això, que també amb la elitització de qualque manera que està agafant Menorca últimament, a nivell de camp també s'estan posant en marxa projectes de productes d'olis o de vins, però a uns preus que també són elitistes, no? que la gent local no hi pot accedir. No. I això em sembla que tampoc és una alternativa per molt oli ecològic que sigui o per molt oli del que sigui, si no es fa també perquè la gent, el ciutadà normal, ho pugui comprar i consumir, em sembla que tampoc no veu el món, no?
0: Sí, ja pensava un poc en un símil amb el que feis vosaltres al Gendrar, amb les varietats locals i la resiliència que té la varietat local, no? Les varietats antigues, i com aquestes varietats de fora que han vingut en els darrers anys, que consumeixen molt més, necessiten més energia, més aigua, i no estan tan adaptades, un poc és el model que hem triat també a Menorca, no? O no només a Menorca, però com us afecta aquí, no? Que lo local, lo d'aquí, lo nostre, lo identitari, com es va perdent a canvi d'una cosa externa que ens dona molt de beneficis immediats, però a mig termini, bueno, no sabem, però ens podem imaginar com acabarà, no?
1: Sí, el problema és això, que anava abandonant unes coses que estaven adaptades a unes maneres de fer que estaven adaptades a... Si jo, encara

0: Ja ho veiem. A nivell de turisme, que fins on han de créixer? Vull dir, quin és el límit, no? No ho sé, jo en aquest sentit ho veig molt, molt pelut, la veritat. Ara, clar, no sé... jo crec que des de baix la gent n'és conscient. El que passa és que també vivim en un moment un poc difícil a nivell social, perquè estem com en un moment de baixada, no? de moviments i d'empenta de protestar o de fer coses per capgirar la situació, no? I també estem bastant desmobilitzats des de baix. Però bueno, al final ja ho sabem també que no hi ha cap més alternativa que és el que hi ha hagut sempre. No hi ha cap fórmula màgica ni cap, sinó que se lluita des de baix per aquelles coses que volem aconseguir, no? I no perdre precisament aquestes coses que d'identitat, no? Que ens defineixen com a menorquins, com a menorquines, com a illa, que són les platges, que són el seu paisatge, que és el camp, que és una llengua també, que des abans de les varietats locals i les que venen de fora, estem patint també una colonització lingüística, no? de qualque manera. I clar, si no batallem per aquestes coses, ens acabarem diluint dins d'aquesta societat global, que serà tot en anglès i en castellà i en les llengües majoritàries. I llavors què serà? Menorca? O què serem, no?
1: Bé, un poc aquí, per sort, tenim espais com Ràdio Far i en aquest programa també un petit granet d'arena es poden donar veu a gent com tu, a gent també que fa, bueno, que lluita des de baix i per poder mantenir per lo menys, encara que siguin converses i donant espai a que això encara hi és, no? I que seguin lluitant.
0: Sí, home, tal vegada he donat una visió un poc pessimista o un poc de sona de la cosa, però evidentment, clar que sí, que hi ha molta gent, a més que ens pensem vegades que fa feina i que munta històries i projectes per seguir mantenint aquest caliu de reivindicació i d'identitat, no? De qualque manera. Jo crec que però és això el que ens falta tal vegada. Ara ja m'hi fot fins baix. És que totes les lluites també, i això crec que és una victòria també del sistema, són sectorials, no? Lluitam per la llengua per un costat, o contra la massificació per un altre, per dur a Palestina per un altre. Jo crec que al final totes les lluites acaben convergint allà mateix, que és el model capitalista de sistema en el qual vivim. I, clar, què passa? Que sembla que no hi ha una alternativa, no? Però clar, és l'alternativa, i tant que hi és. I jo me sap greu perquè a qualcú li farà mal dures, però socialisme, comunisme, anarcocomunisme, com li vulguis dir, són sistemes que plantegen el manco teòricament un altre model de funcionament, no? De lo col·lectiu, de lo públic, de l'interès comú, de la societat, i és cap a qui han d'anar. Després, clar, evidentment molts exemples han fracassat amb aquests models, no? Però a nivell teòric sí que són més justos que no és capitalisme, no? I potser, evidentment, que s'ha alçat que estem al segle XXI, doncs potser és una mescla de diferents models o diferents coses, no? Però que sí que sobretot una cosa que prioritzi el col·lectiu, el comú, que acabi amb aquest individualisme i que és un sistema capitalisme de que casa la seva i que és el seu llombrígol, el seu cul i prou, sinó si no podem sobreviure tots, no? I aquestes desigualtats de rics i pobres, no? Que cada vegada augmenten més. Veus aquí ara això que comentàvem abans, que Menorca s'està convertint en un elitisme bestial, no? De gent amb un fotimer de pasta que venen aquí, i quan la gent d'aquí no pot accedir a un habitatge solament. Per tant, si no prioritzem això, el col·lectiu i el de tots, no anarem al món. I això com s'aconsegueix? Pues planificant l'economia. Planificant, no pot ser deixar-ho en el mercat, no?

0: és oferta i sa demanda, no? Ja és especulació. Sí. I aquí hi ha un nínxol de negoci a fer, vinga, fins baix i fins que tal, i després anem a una altra banda.
1: Sí. Quant i menys tenir una visió, no?, de quin model volem, perquè al final anem a cegues i anem a el que el capitalisme marca.
0: Jo crec que per això sí que hi ets alternativa. Eh? Una economia planificada i tant que hi és. I ajuntar després totes aquestes lluites envers de cap projecte comú, de cap model comú de planificació, jo crec que sí, que hauríem d'anar tots a una ja directament a demanar cap model nou. No, no lluitant per separat amb cada cosa, sinó aglutinar forces per empènyer cap un nom. Ara sona molt utòpic, molt de sol, així com estem tots, evidentment, però crec que ets l'única alternativa. Ajuntant-nos amb totes les lluites per proposar un model diferent, no? Que ja hi és, crec jo. I a veure, el que passa, clar. Feim anys, també. I a vegades te canses un poc, també, de quan veus que en tots d'anar cap a millor, sembla que anem cap a pitjor, no? Ara hi ha eleccions europees, que sembla que el Parlament Europeu cada vegada serà més de dretes, més de so, en tot el bel·licisme, aquell llenguatge bel·licista que està també prenent embranzida per tot. No ho sé, però bueno, em vanto i no n'hi ha d'altres, al final, que seguir reivindicant les coses, el món que volem. Està clar que un altre món és possible. Ara. Sí.
1: Bueno, i encara que sigui un altre petit gra d'arena, pues, la feina que fas tu allà en els barrancs, de conservació, de protecció, de reproducció de varietats locals, de varietats d'aquí, i que això pugui seguir existint, pues, ja és una petita lluita, no? I és una petita victòria, o petites victòries que
0: sí,
1: es practiquen. Encara que tinguin un impacte... Bueno, limitat, no? Però...
0: Sí, però no te creus. També mos crea contradiccions. Bueno, jo el manco personalment com a treballador d'aquest projecte. Perquè, clar, és un projecte que depèn molt també de subvencions i d'ajudes, no? I a vegades te venen ajudes o s'accepten ajudes que penses que no per aquí no. Des de Amancio Ortega, no? d'Inditex, BBVA's... I hòstia, BBVA, una de les banques que més inverteix en armament en aquest país, o que desnonen a gent de les seves cases, no? I llavors, per fer-se net la cara, la consciència, fan aquesta aportació social a entitats sense ànim de lucre, no? És complicat, és molt complicat, perquè és un tema difícil. Però sí, evidentment, que el que és conservació de varietats locals, donar possibilitats a gent amb problemes d'inserció laboral, clar que sí que és un granet, és un granet d'arena dins de tot aquesta marabunta de situacions. No? Passa que ja més a nivell general també de Menorca, jo crec que un problema que tenim aquí, quan comentàvem de sobres tres sectors de l'economia més equilibrats i tal, no? I que ara tot és turisme. Tampoc no hi ha hagut mai, de fet, una política agrària amb cara i ulls feta a Menorca i des d'aquí, no? I per Menorca. I això jo crec que és un problema molt, molt greu. Perquè, llavors és que deixes el camp a mercè de l'especulació immobiliària, dels interessos més això, urbanistes quasi que pròpiament agrícoles. I això em sembla que faria molta falta, una política que torni a potenciar el camp per lo que és producció d'aliments, quan també parlàvem de sobirania alimentària i que podríem produir molta més cosa a Menorca amb el camp que tenim. I la major part de coses ho duim de fora. Pues, també seria qüestió d'exigir unes polítiques en aquest sentit, l'accés al camp, comentant, gent jove que s'hi vol dedicar i que...
1: Donar facilitats en això, també.
0: Exacte, no? Posar facilitats, però, perquè la gent jove... Potenciar que la gent jove que no vagi al camp com una feina de segona o tercera categoria d'allò que ah, fer de pagès. No, cony, una feina digníssima i a més, això, que es potenciï, s'hauria de potenciar entre la joventut també, sí. és fer feina al camp.
1: Sembla que sembla una tonteria, no? Però fa falta tornar a associar la pagesia com a producció d'aliments. Una cosa tan bàsica que sembla que ja no ho entenem així, no? Sí, un poc falta, així com ho veig jo també, una idea de un pot de sobirania alimentària com a necessitant la pagesia per abastir una població. No esperar que venguin mal dades com quan hi va el confinament, que llavors sí que necessitàvem els pagesos i els elevàvem, no? Però després ja no.
0: Bé. No, però això es necessita planificar i es necessita això, que hi hagi una política encara i ulls, no? que estimuli, que potenciï i que augmenti totes les possibilitats que té Menorca en quant a producció agrícola. Això seria, bueno, seria un gran que. Passa que, clar, està per veure.
1: Tot està
0: però,
1: per veure. Però,
0: de fet, també això, hi ha gent jove que fins i tot en totes les dificultats aquestes que deim, si fot pel mant i el manco fa allò que vol, no? que és polit.
1: Sí. Segueix agent gent valenta.
0: Sí. No. I n'hi haurà, i en sortiran.
1: Bueno, idò, jo ho deixaria aquí. Podien xerrar moltes més hores, però em sembla que, bueno, que ho podem deixar aquí. Jo t'agraeixo que hagis vingut. Espero que el programa també serveixi per donar almenys una visió i aportar un granet d'arena sobre la situació, la teua mirada. I res, si te vols despedir amb una cançó, si aquí n'has posat tantes, la podem posar ara.
0: I d'això, exacte. M'agradaria molt aquesta cançó de Palestina, Bandera Rosa Palestina. Però, bueno, perquè com que estem a més un genocidi i sembla que sigui el més normal del món i perquè no caigui en l'oblit ni aquesta música tan, tan potent. A veure si musicalment també la música mos empenya a aixecar els punys i les aixades i les forques.
1: Idò, vos deixam aquesta cançó i res, donar les gràcies. I fins la pròxima. Salut i terra. Mm-hmm.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvingudes, benvinguts. Seguim aquí, en aquesta travessa per la mà de contes. Mira enrere i puc veure que ja duim un bon camí recorregut i que som molt feliç d'aquestes trobades al voltant dels contes. I esper i desig de tot cor que vosaltres també. Perquè hem viscut uns temps estranys, i de fet encara. La vida ens està posant a prova, i hi ha qui encara està fent equilibrismes per poder treure's nas i respirar un poc d'oxigen. Mariners, marineres, aguanteu, que ho esteu fent molt bé. L'altre dia, xerrant amb una amiga, vaig ser conscient que no tots hem arribat als contes de la mateixa manera, perquè no tots hem pogut disfrutar-los durant la infància i hi ha qui no ha pogut viure aquella pau que t'envaeix quan t'expliquen un conte abans d'anar a dormir. Lo màgic de so és que mai és tard per deixar-se tocar pels contes i us ben asseguro que un cop ho fas per primera vegada, aquests es converteixen en una molt bona companyia, testimonis de molts moments de la teva vida. Contar històries és una de les maneres més boniques de compartir allò que som, perquè narrar apel·la a l'essència humana. És un viatge de mi cap als altres, trobar allò que ens uneix en essència. I és que, com diu Nancy Houston, finalment l'ésser humà és una espècie fabuladora. Fem el que fem, ens passem la vida explicant-nos històries. I aquest és un acte sanador. Explicar-nos històries ens permet buidar per tornar a omplir. Ens permet compartir, sentir-nos identificats amb els personatges. Conèixer altres formes de solucionar els problemes, encara que siguin de mons fantàstics. Narrar-nos i escoltar-nos ens permet respirar el pensament, deixar-nos endur per ses paraules, per ses emocions. Els contes alleugeren un poc els mals que podem sentir i arriben allà on els fàrmacs no poden. Molts són els exemples que us podria compartir com a mostra d'aquest bé que ens fan els contes. Però un que sempre m'ha fet molta gràcia i m'ha cridat l'atenció és una anècdota que explica la narradora de la península, Ana Cristina Herreros, també coneguda com a Anna Griot, i aquí jo personalment ho recomano molt. Té dos llibres sobre bruixes i monstres d'Espanya molt recomanables. Ella explica que durant un temps va fer feina a un geriàtric, narrant històries, que anava un cop a la setmana i que havia decidit emprar la metodologia de les mil i una nit, on es narrava una història i es deixava en el punt més àlgid, deixant el final pel següent dia. Així, la gent gran d'aquell centre havia d'esperar que la narradora tornés per saber com acabava la història. Explica Nana Griot que després d'un temps fent feina allà, el geriàtric va detectar que l'índex de mortalitat havia baixat. Casualitat? Segur que els més escèptics ja estareu arrufant el nas i trobant milers de raons. Però voleu dir que una bona història no té el poder de donar vida? I ei, que si ha de venir la mort, almenys que ens agafi amb el conte acabat. Sigui com sigui, el conte d'avui és d'aquelles històries que acaronen l'ànima i desig que just acabeu en el silenci final del conte. Us abraceu a qui tingueu al costat. Us feu un petó d'aquells carregats d'amor o us dediqueu una mirada, un somriure. I si esteu sols, dediqueu-vos un pensament polit, una carícia, que d'aquesta també en sortirem. No ho dubteu. Ara sí. Cor a punt, orelles preparades, desconnecteu preocupacions, que el conte ja és aquí.

Tots els matins, abans d'anar a fer feina, sa mare d'Anna Violeta, mentre sa filla encara dorm, li deixa un petó sobre el coixí. Un petó blau els dies solejats, i encara més blau si els dies estan ennivolats. I sempre, sempre, és un petó ensucrat per berenar. Aquell dia, sa mare d'Anna Violeta tenia molta frisera, però per suposat que no va oblidar de deixar el petó en el seu lloc. I quan la Violeta es va llevar, va agafar aquell petó i se'l va posar a la galta. Era un petó tan fort que va estar a punt de tirar-lo en terra, tan inquiet que va saltar de sa galta en el seu nas, i del nas al front, i del front al coll. I després de petonejar-la per totes parts, es va escapar per sa finestra. I va volar, volar i volar fins a aterrar sobre les branques d'un ametller. Com que era hivern, l'arbre estava completament despuat i mig endormiscat. Al sentir, però, la dansa del petó sobre les seves branques, va florir en un moment i es va omplir d'albercocs a punts per menjar i llepetxer els dits. Un per un, tots els arbres del barri es van contagiar de la seva olor primaveral. Els cirerers es van omplir de taronges, els pruners de peres i els llimoners de pomes madures. Després de saltar de branca en branca, el petó, somrient i feliç, va caure de la copa de sabre i va volar, volar i volar, fins que un pardal, que passava per allà, se'l va endur en el seu bec. El petó d'Anna Violeta es va acurrucar entre les seves plomes i aquestes van canviar de color, tornant-se blaves, verdes i grogues. El pardalet estava tan content que volava pel cel fent piruetes mentre cantava i cantava sense aturar-se. La seva alegria, ràpidament, va contagiar a la resta d'ocells que també sobrevolaven el cel. I cadascun d'ells entonava una polida i bonica melodia mentre les seves plomes es tenyien de colors brillants. Així que aquell matí, les orenetes, els pardals i els falciots que sobrevolaven la ciutat semblaven ocells tropicals. El petó va saltar entre les plomes i el vent el va arrossegar amb ell i va volar, volar i volar pel cel blau, fins posat-se en un núvol trist i gris que estava a punt de deixar caure pluja sobre les teulades. Però el sobtat pessigolleig del petó a la seva panxa va fer que ràpidament fugís la tristesa. I un petó molt sonor va fer que el núvol comencés a riure. De sobte es sentia tan feliç que es va cobrir de flors. I la resta de núvols que solcaven el cel el van mirar i es van omplir de gotes d'alegria. I una primer, i després una altra, i una altra. I així van anar canviant de color aquell matí, mentre que l'horitzó semblava un immens cotó de sucre. I de riallada en riallada de níbul, el petó d'Anna Violeta, un poc despistat, va baixar rodolant i va volar, volar i volar. I aquest cop es va col·locar a la bugaderia de la senyora Marcela, en el cistell de la roba, per ser més exactes. I quina seria la sorpresa de la bugadera al descobrir que ses peces s'havien tenyit de mil colors. Bruses rosa xiclet, camises vermelles, pantalons verd llimona. Semblaven, però, que a ningú li importava i tot el barri es va vestir com si fos una festa. El petó va escapar dels volants de la fandilla i va tornar a volar i volar i volar fins ficar-se a la butxaca del carter. I el carter el va deixar caure en el sac de ses cartes. Així que el nostre petó es va passejar per tots els sobres, entre ses paraules i els accents. D'aquesta forma, ses cartes es van omplir de versos d'amor, de bones notícies i de paraules alegres. Quan la senyora Marta, la panadera de la plaça, va rebre el correu aquell matí, feia vots d'alegria i el seu cor feia tombarelles mentre llegia els bonics versos de la seva carta. Per suposat, el nostre petó, que estava ronsejant entre paraules, va tornar a escapatxer. I va volar, i volar, i volar, per cada racó d'esforn, fins caure dins de les arts on es preparava la massa per fer el pa. I d'allà, directe al forn. Farina,
aigua, llevat i un poquet de petó, que a foc lent allò creix i creix i creix. Panets, pastels, coca, tot estava deliciós. I el més increïble era que, a l'assaborir qualsevol dels menjars que oferies forn, sortia el millor de cada persona. Aquell matí, el pa feia gust a somnis acabats de fer. Quan sa mare d'Anna Violeta va tornar de fer feina, li va sorprendre veure el carrer tan canviat. Els veïns més seriosos reien per qualsevol cosa i es saludaven carinyosament. L'ametller estava ple d'albercocs. Els ocells canviaven de color mentre cantaven melodies. Els nivolats semblaven de caramel i l'olor a pa de sucre es colava per tots aquells carrerons. La senyora Isabel, sempre tan sèria o vestida de negre, duia una jaqueta de flors, un mocador de lunars i un somriure d'orea a orea, mentre de la seva butxaca sortien papaones de colors que volaven a prop seu. Amb la boca oberta va entrar en el forn i feia olor a sucre i melmelada de melicotó. Rere el mostrador, la senyora Marta pastava els panets i va convidar-le a una galeta salada. I abans d'anar sent, amb el seu pa calent sota el braç, va notar unes còssigues en els llavis. En una darrera escapada, el petó, tot just fornejat, va volar, volar i volar fins posar-se sobre aquestes. I allà, per fi, es va quedar adormit. Al matí, abans de partir a fer feina, sa mare d'Anna Violeta torna a deixar un petó en el seu coixí. Potser avui torna a omplir-se el dia de paraules dolces i colors brillants. Si no fos així, però, el que sí és segur és que na Violeta tornarà a somriure amb posat-se el petó en el seu nas. I això és tan veritat com que aquest conte s'ha acabat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far presenta Sa Rondà, Somenat de Sa Boval.
2: A sa Madona del Branca li dugueren un fiat. El portaren a ses fonts i, per nom, li van posar Gasparet. Eren a mitjan Sant Miquel Nadal quan això va succeir. Aquell de capvespre, de vesposta de sol, mitja hora abans que l'amo del Branca digués en els missatges
3: «Desfais, desfais!»,
2: s'ajudant a arraconar seixada i prengué avantatge per complir sa tasca de puar sa beurada i treure pa en els bous. En aquell temps no hi havia bués. El Branca arrasaraven els bous dins sa covassa que hi ha a un cap de sa quintana de dalt i que du per nom sa Boval. Quan s'ajudant, ja entre dues fosques, entrar dins sa Boval, se li posà davant, com si hagués sortit de davall terra, un homenet, un neno, una ballaruga i, amb una veueta que tenia a retruny de sa campaneta de servir missa, li va dir
4: «Que em dus en Gasparet!»
2: «Bones hores són aquestes! No estic llogat per això! En Gasparet deu estar ben gobejat de vora sa mare!»
4: «Doncs demà vespre me l'has de dur!»
2: li digué en es missatge a tall de no deixar-lo passar aquest homenet. «Ja te'l duré, ja te'l duré», li va dir per llevar-se'l de davant el missatge. I, acabant d'omplir ses menjadores, col·locar els bous que arribaven de sa feina i girar cap a ses cases, mentre l'homenet, de per dins d'aquells enfonys, li deia
4: «Pensei, pensei».
2: El missatge no hi pensà més. El vespre següent, quan entrà dins sa Boval, torna a sortir-li l'homenet.
4: «Que em dus en Gasparet!»
2: «Sa darrera puça que m'ha picat! No hi havia pensat més!» digués missatge.
4: «Que no em dus en Gasparet! I tu m'ho vas prometre! Dumel demà vespre!»
2: Sa veu d'aquell homenet retrunyia i fiblava més que el vespre passat. S'ajudant es regirà. Amb un arrap va treure pa en els bous i es pedia tallar soratge. Però encara sentí sa veu de l'homenet més sensible que sa campaneta de servir missa.
4: «Demà vespre, dum'en Gasparet, pensei, pensei!»
2: Massa qui va pensar s'ajudant. Li entrà una fredat que si l'haguessin sagnat no haguera tret gota de sang. Prou que ho va aconseguir i ho van conèixer ses cases. L'amo, que era curt de paraules, va preguntar-li
3: «Què tens?»
2: I el missatge li respongué «No res, no res». Digué l'amo
3: «Tu no estàs bo».
2: «I no estic malalt, jo vos diré que tinc». I s'ajudant, contà el pas de l'homenet de sa Boval. Ai, tots aquella nit van romandre esglaiats. «Loquet jo», va afegir s'ajudant, «abans retres lloguer que tornar a sa Boval». El cotxer, o llaurador de matxos, que era un mag d'homo, un homenàs com un baluart, va dir
3: «Deixa-me fer per jo. Es faceto que vulguin riure's dels missatges del Branca, s'endurà sa posta en es front».
2: El capvespre següent, entrada de fosc, el cotxer donà es parella s'ajudant i en quatre camallades es tirà sa Boval.
4: «Que endús en Gasparet!»
2: li digué l'homenet, sortint-li de davall els peus.
3: «Ah, en Gasparet, en Gasparet, en Gasparet te duc jo!»
2: respongué el cotxer i li enflocà un esclafit amb aquell punyot que era talment una picassa de 20 lliures. L'homenet no es bategà, però el cotxer va fer un gemec, ai, com si li haguessin tret el queixal estraner. S'havia remput el puny ficar una puntada de peu a sa ballaruga i, oh, i es rompé sa cama. Su manet era de bronzo, però més lleuger que un gat pagar un ressalt i abraonar el missatge pels pits. Els seus braços semblaven estenars. El missatge es va sentir cruixir ses costelles. Va udolar fins que va perdre l'alè. Su manet el deixà i li digué:
4: "Vés-te'n, m'heu fet desgraciat i vos heu fet desgraciat a vosaltres. Si m'haguéssiu duit en Gasparet, tan just l'hauria vist, m'hauria desencantat. Jo fora feliç i vosaltres rics a no acabar mai. Així sempre anireu amb ses anques arrossegant."
2: Ah, i conten que el Branca, el lloc millor del seu rodal, cap pagès d'aleshores ençà hi ha tingut sort. I afegia l'amo quan acabava la història:
5: Jo no me queix, però hi puc dir prim.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, és per sort un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Com... quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetirem altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensé que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a... Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, és per ser un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoc, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Quant és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que ho fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Va sentir el que se sent quan se'n va, qui te jura. T'estim per sempre. No et tinguis por. Quan tinguis dubtes, entens això. Branques mortes d'un arbre hermós.
1: Bueno, aquí estem en el tercer capítol de Història d'un disc. Avui amb Branques mortes, una de les cançons per jo més especials d'aquest disco, perquè ara us ho explicaré.
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, l'últim de sang, l'últim d'aquesta temporada també, un Maquetes pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui us vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, vull dir que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja vull compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no discos del Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure.
1: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, m'ho situa a Ciutadella, a principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellinització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors. Perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a esglosar i que des darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors de l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, el que se'n sí, aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfet de resultats i vist 30 anys després, em segueix semblant un llibre que bé, que no em desagrada, diguéssim, no? que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar, sempre hi hauria coses que retocaries, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític amb la geofòtica que amb Els colors de l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament els retocaria, altres que tal vegada gravaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar. Però, atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions. Una poesia està centrada sobretot en el record. Però, com sempre passa en sobre de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de sa forma, ja sigui més determinada mesura que síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és que síl·lab el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és que síl·lab clàssic català, no? En cessura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures és de que síl·laba és vers per excel·lència de la poesia catalana com l'Alexandria de la francesa. I ara m'han anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: Continuem amb Xavi Llanes amb una cançó del disc Projecte K del 2025.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Belles Melodies i Terribles Històries, un podcast on jo mateix, en Pedro, pues te conta que van moltes cançons que potser no has prestat prou atenció, i això està molt malament. Anem a posar un pot de música per començar, anem a posar un tema de Tom Waits, perquè sí, que vull que sigui la sintonia d'aquest programa. Anem a posar jo, que fui Full of Bourbon.

Jockey Full of Bourbon, de, del seu disc Rain Dogs de 1985, amb aquesta guitarra marciana d'un tal Marc Ribot, que es diu Marc Ribot, diu que sembla que sigui de Ciutadella, però no, és tio de Nova York i és un superguitarrista i m'agrada molt aquest tema. Res, ja s'ha hagut d'acabar aquest programa, si no heu escoltat el primer. És un programa on és friki musical de guàrdia a Radio Far. Us explico una mica lletres de cançons, lletres que potser heu sentit tota la vida i no sabeu de què va la lletra, o no heu prestat prou atenció, que teniu totes del món a no ser tant obsessius com jo, però bueno, per aquí venc jo per llevar incògnites, per llevar dubtes, i vull xerrar de dues cançons ben diferents dins la música rock, que és el que jo m'agrada. De nou, si teniu qualque proposta per fer, ja sabeu, doncs podeu comentar en els posts d'Instagram, de Facebook que feim, tenim mails a la web de Radio Far, que ara en un segon me miraré i us diré algun mail on podeu enviar suggerències per... Ostres, potser m'agradaria il·lusió que descobrir més sobre aquesta cançó, o crec que aquesta cançó doncs potser la gent no la té prou calada la lletra i m'agradaria doncs compartir-la amb més gent, doncs dale, fotre-li que se'n feim entre tots i sense valtos no hi ha per què fer aquestes coses. Radio Far, a la web de Radio Far teniu un formulari de contacte, teniu un munt de coses més, però ja podeu contactar-me per triar, per demanar cançons sobre les que vulgueu que xerrem en aquest nou podcast. Teniu un munt de programes nous aquesta nova temporada i estic supercontent de que estiguem fent tantes coses xules aquesta nova temporada de Radio Far. Ja prest tornarem també amb maquetes, però de moment aquí va un altre programa on estic xerrant tot sol davant del micro i posant música guapa i us la vaig explicant. Avui vull posar un tema, anem a escoltar una mica, un tema d'en Chuck Berry, un tema que es diu Memphis, Tennessee, i que sona així.

Memphis, Tennessee, aquest tema d'en Chuck Berry, que li heu sentit pues, potser en els Beatles, en Elvis, a un munt d'artistes, els Animals també, la selecció dels Animals està molt xula. Un tema que va editar en Chuck Berry en el seu disco, ara ho veuré, en el seu disco del 59, és un single que va treure el 59, després va incloure una recopilació a principis dels anys 60, però bueno, un single que va treure a final dels anys 50, com a cara bé des de Back in the USA, i un tema que xerra pues, d'aquesta ciutat de Memphis, Tennessee, la ciutat on en teoria neix el rock and roll, i que xerra pues, d'una història sobre una descomunicació entre en Chuck Berry, el protagonista de la cançó, i una tal Marie, que no sabem qui és, i que, si voleu, doncs, bueno, si anem escoltant un poc el tema, us vaig traduint la lletra perquè veieu que és una de les meves lletres preferides i me fa moltes ganes compartir-la amb vosaltres en aquest programa. Anem a tornar a començar la cançó i així de fons la posant la lletra i us vaig traduint la lletra en plan traducció simultània. Van com queda... Long distance information, give me Memphis. Informació de llarga distància, posa'm en Memphis, Tennessee, ajudeu-me a trobar una persona que ha intentat posar-se en contacte amb jo. No va deixar cap nombre, però sé qui va telefonar, perquè el meu conco va agafar el missatge i el va apuntar separat. Help me information, get in touch with my Marie. Ajuda'm informació, posa'm en contacte amb la meva Marie, és l'única que m'ha telefonat des de Memphis, Tennessee. La seva casa està a la part del sud, damunt un turonet, just mitja milla més avall del pont del Mississippi.

L'última vegada que vaig veure Anna Marie m'estava dient adéu amb, amb llàgrimes que tornés a casa, per ses galtes. Nosaltres vam ser separats perquè sa mare no estava d'acord de lo nostre i va rompre sa nostra llar a Memphis, Tennessee. Ajuda'm informació, més de so no puc afegir, només que l'enyor molt i tot el que us ho van passar. Na Marie només té 6 anys. Informació, per favor, m'has de posar en contacte amb ella a Memphis, Tennessee. Per aquí vaig, no? Aquesta cançó que... Chuck Berry, aquestes cançons, aquesta lletrista pues que fa cançons més o menys pues, de fórmula, no? De rock and roll, de lo guai que et sa vida i ballar i tal i qual, pues té algunes cançons amb lletra un poc més sofisticada en el sentit que en 2 minuts m'ho ha contat una història totalment amb inici, cos i desenllaç, no? Aquesta persona pues, que està intentant contactar amb qualcú que l'ha telefonat, que no sé, que estic desesperat per xerrar amb ella, amb aquesta tal Marie, que tu t'imagines pues, que serà la lota seva i que sa mare d'aquesta lota pues, bueno, no aprovava la relació i es va separar i res, resulta que l'última estrofa ve un poc el plot twist on diu que na Marie té 6 anys només i resulta pues, clar, que és la seva filla i que sa mare d'ella pues, els ha separat i l'únic que volen en Chuck Berry o el protagonista d'aquesta cançó es està en contacte amb ella, pues, xerrar una mica amb la seva filla, no? Una cançó pues, que és això, que potser mos resulta més sofisticada del que pensarien d'una cançó d'estiu de Johnny B. Goode o d'estiu de Roll Over Beethoven, que són cançons que tenen una lletra fantàstica, però bueno, una història potser més adulta, més dramàtica i més amb un gir, amb un plot twist al final que crec que és interessant. No sé si és una cançó molt coneguda, no sé si treu molt amb aquest programa, ja el segon programa ja m'estic posant, allà m'estic putant les meves nones, però és una cançó que és una lletra que m'encanta i que sempre m'agrada compartir en les xerrades que faig o algunes coses així. I que volia compartir amb vosaltres, sobretot aquest plot twist del final, que és una cosa pues, que lletristes després com en John Lennon, com en Bob Dylan, pues, trobaran molta punta d'aquestes coses. I un dels primers que ho va fer pues, era en Chuck Berry, un dels tios pues, que se va inventar aquesta música que deien com a rock and roll. I amb aquests temes com a Memphis Tennessee, amb aquest ritme pues, tan poc rockera, pues, també va innovar en certa manera. Res, us poso uns segonets de la versió dels Animals, que està fantàstica, està deliciosa. I escoltam una altra cançó que us vull compartir.

Bé, anem a xerrar d'una altra cançó, d'un altre estil, d'una altra època. Anem a xerrar d'un dels meus grups preferits. Qualsevol que me conegui un poc sap que m'agrada més Metallica que un tonto un llapis. I vull xerrar d'un tema, dels seus temes més mítics, dels temes que sempre cauen en directe, dels temes que ens va dur cap en el mainstream, quan encara era un grup pues, que no venia milions de discos, el primer videoclip que va gravar és d'aquest tema, un tema inclòs en el seu disco Justice for All del 1988, un tema que es diu One i que comença així, amb aquests sons de guerra, que ja mos dona una pista de per on van els tirs. No escoltem poques, amiga.

One, aquesta semi-balada d'aquest disc en Justice for All, amb aquest so que tenia, aquest so que semblava que havien succionat l'aire de l'habitació on gravaven les guitarres i la bateria. Sembla que no té gens d'eco, és tot com molt opressiu. Cansa un poc d'escoltar aquest disc, perquè crea una mica de fatiga auditiva, que diuen, perquè té aquest so tan únic, tan criticat i tan polèmic, sense quasi freqüències greus i amb aquesta, no sé, aquest ambient que està com oprimit dins els discos. És una barbaritat. Aquest disc, aquest tema One, que ja hem vist que comença amb uns sons, pues, com de batalles de guerra, de metralladores i helicòpteros que passen per damunt del grup tocant. I bueno, aquesta cançó One està basada en una peli que es diu Johnny Cogió su fusil. No me digueu com està dita, com estava feta en català. Una peli de Donald, d'en Dalton Trumbo, perdoneu, ara s'havia anat solla, basada en una novel·la d'en Dalton Trumbo, una pel·li del 71, basada en una novel·la del 39, una novel·la basada en la Primera Guerra Mundial, on un soldat, i no sé si vostè estic fent spoilers, però no, d'això es tracta, no?, de contar ses cançons. Un soldat es queda per coses que passen a la guerra, no? Li explota una granada al costadet, i es queda, pues, sense cames, sense braços, sense vista, sense poder xerrar i sense poder-hi sentir. Vull dir, queda totalment incomunicat. És un tronc a un llit, que el mantenen viu a través d'unes màquines, i unes màquines de 1939. I la pel·li, si l'heu vista, si la podeu veure, doncs és interessant de veure. És el Festival del Mal Rotllo, com us podeu imaginar. Doncs és la història d'aquest xaval, doncs a una taula que milla, amb infermers i gent que va allà a veure què li passa i a veure com ho poden fer, i mentre uns somnis que va tinguent dins el seu coma, reviu escenes de la guerra, de la seva vida, reviu de visions de Crist i coses així. És una pel·li, no és El Padrino, però està interessant de veure. Bàsicament, si es fan de Metallica, tant d'obsessiu com són jo, l'has de veure. I a llegir la novel·la encara no he arribat, però bueno, si qualcú me la vol regalar per Reis, ja li fotem. Aquesta pel·li, pues, va impactar en el Metallica, va impactar sobretot en els cantants i lletristes, en James Hetfield, i van fer aquesta cançó sobre aquesta pel·lícula. Si us fixeu en el videoclip d'aquesta cançó, pues, inserten trossos d'aquesta pel·li en blanc i negre. Anem a seguir escoltant una mica, i us vaig traduint la lletra un poc sobre la marxa, ¿vale? I escoltant la part final, que sense lletra l'escoltam així sencera, ¿vale?

No puc recordar res, no puc dir si això és un somni o és realitat. Profundament dins jo, sento un crit que s'escapa, però que aquest terrible silenci m'atura. Ara que la guerra s'ha acabat per jo, m'estic despertant i no puc veure que no queda gaire, no queda gaire de jo mateix, ja no queda moltes parts de jo mateix. Res és real, excepte el dolor ara. Ja us dic que aquesta pel·li, aquesta història, és el festival del bon rotllo. I aquest estribillo d'aguant la meva respiració mentre desig la mort, per favor, Déu, despertem. Ja veus, ja us dic que alegre i somrient no és aquesta cançó. Anem a seguir.

Tornes en es bressol i és tot massa real. Mentre m'empenya en vida cap a jo que hauria de sentir, però no puc, no puc mirar cap en avant i revelar, no puc, no puc veure un moment on torni a viure. M'alimenten a través d'un tubo que el tenc aferrat al meu cos. Igual que una broma de una novetada de la guerra, fermat a màquines que permeten que existesqui, i per favor, ta aquesta vida des de ta aquesta vida de jo, no? Vull dir, ta aquestes màquines, apaga aquesta màquina, vamos. És el que està intentant demanar. I una altra vegada, aguanta la respiració mentre desitja morir. Per favor, Déu, així que despertem.

Ara el món se n'ha anat, només sóc un, one. Per favor, Déu, ajuda'm, i d'una altra vegada, aguants respiració mentre desig morir, i per favor, Déu, així que a partir d'ara la música s'encabrona un poc, se torna més, més canyera, més, més heavy, més metàl·lica, que és el que ens esperàvem. No és que fins ara hagués estat una cosa molt suau, a pesar de tenir aquestes guitarres acústiques, aquestes arpegis de guitarra, tot com molt siniestro i molt, molt mal rotllero, no és una cançó, no és una balada d'amor i primavera com puguin tenir altres grups, sinó que era un altre tipus de cosa. Però bueno, ara a partir d'aquí la cosa es posa molt més canyera, fins a arribar a un tros on si us fixeu la bateria i les guitarres imiten una mica pues, el que seria les ràfegues de tirs d'una metralladora, que, bueno, que és el que li va passar en aquest pobre xaval.

Foscor, que m'empresona. Tot el que veig és horror absolut. Perdoneu que rigui, és que fot molta gràcia lo fosca que és aquesta cançó. No puc viure, no puc morir. Estic atrapat dins jo mateix. El meu cos és la meva pròpia cel·la, la meva celda de la presó, la meva pròpia cel·la, saps?

Landmine, aquesta mina terrestre, m'ha llevat sa vista, m'ha llevat sa parla, sa xerrar, m'ha llevat sa oïda, ses braços, ses cames, m'ha llevat sa ànima i m'ha deixat en vida a l'infern. Per tant, no està gaire gust aquest pobre home. I nada, fins aquí ara sa cançó, pues, l'hem escoltat fins al final amb aquest solaco de Kirk Hammett i aquest final super intens i super, super metàl·lica en aquest sentit. I res, pues mira, ja aprofito i me despedes, que espero que hagis après alguna cosa interessant o un munt de xurrades, que és el que jo m'agrada anar contant per la ràdio. I res, que visca Metallica, que Juan és un tamasso i que ara ja, potser si no ho sabies, ara ja saps que va d'una pel·li dels anys 70, d'una novel·la dels anys 40 i te pots fer interessant amb els teus amics heavies. Juan, jo som en Pedro, a la Ràdio Far i vos estimo en locura i m'ho escoltam molt prest.

en el que et diu el cor i en el que calla. Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren...

o es gradava prendre s'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña, i encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, m'ho situa a Ciutadella, al principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellinització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors. Perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a esglosar i que des darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Què em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir els colors de l'edat, que

0: en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, el que se'n sí, aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfet de resultats i vist 30 anys després, em segueix semblant un llibre que bé, que no em desagrada, diguéssim, no? Que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
1: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
0: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en regió fòtica que amb els colors de l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament els retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però en general no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar, però atès el moment en què es va publicar les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
1: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
0: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions, una poesia centrada, està centrada sobretot en el record, però com sempre passa en sobre de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de sa forma, ja sigui més determinada manera que síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és que síl·lab el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és que síl·lab clàssic català, no? En cessura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures és de que síl·laba és el vers per excel·lència de la poesia catalana com l'Alexandria de la francesa. I ara m'han anat per les branques, no? Perquè parlaven de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que la influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser, i el títol dels colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar d'Emili Alec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: va sentir el que se sent quan se'n va aquí, te jura. T'estim per sempre. No tinguis por. Quan tinguis dubtes, entens això? Branques mortes d'un arbre mos.
1: Bueno, aquí estem en el tercer capítol de Història d'un disc. Avui amb Branques mortes, una de les cançons per jo més especials d'aquest disco, perquè ara us ho explicaré.
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou maquet de S'últim de Sang. S'últim d'aquesta temporada, també, un maquet pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui us vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, i que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no disco del Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des de que el va treure.
1: Maquetes, amb Pedro S. Tuamala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

de fulta gegants, espars punyals. Ho he provat tot, resultats fatals. Vaig disfressat, pur camuflatge. Som part del bosc, part de la platja. Avui tindré l'únic que em falta.

provat tot, però no m'he tens. Estaques gegants, punys americans.

cal que gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb escorreu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, a què ratlla com jo? Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-lot sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'or i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor.

Només vam tenir 5 filles. I li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses quatre cases d'amor i dues confiteries que tenc es carrer major. Podem passar sa tercera. Er que per això és un encant. És una Sant Climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa albufera, vin i gordó i son Cervera i dos xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fillet i una fieta. En però li he de deixar tres o quatre llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i vin i Malà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig cebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa l'herència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, ens situa a Ciutadella, a principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellanització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors. Perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a desglosar-hi que des darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, el que és en si, aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfet de resultats i vist 30 anys després, em segueix semblant un llibre que no em desagrada, diguéssim, no? que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en regió fòtica que amb els colors de l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament els retocaria, altres que tal vegada gravaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar. Però, atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions. Una poesia està centrada sobretot en el record, però, com sempre passa en sobre de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de sa forma, ja sigui més determinada mesura que síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és que síl·lab el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és que síl·lab clàssic català, no? En cessura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures és de que síl·laba és vers per excel·lència de la poesia catalana com l'Alexandria de la francesa. I ara me n'he anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com amb promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balena monstruosa encadenada o com vaixell de pedra, se mostra el navegador.